0: Divendres, ja està, s'ha acabat la setmana. I ara què? Doncs apuja el volum i entra a casa Babylon. Música urbana, ritmes del món, fusió, mestissatge i molta festa. Amb Marc Isern i Rubén Sierra.
1: Ella m'ha anat a l'alterrat, fumant la verdura sempre de proximitat.
0: Divendres a les 8 del vespre, Casa Babylon. El cap de setmana comença i...

quan arriben els divendres, apuja el volum, que el cap de setmana ja és aquí. A partir de les 5 de la tarda, 3 hores de remixos, versions, hits i descobertes per començar la festa abans d'hora. DJ Trapella posa la banda sonora al teu divendres. De 5 a 8 de la tarda, a ICAT.

go wrong trying to make things right.

Quan cau la nit, la cultura puja a l'escenari d'ICAT. Dilluns, arts escèniques a Rèplica. Dimarts, literatura a La Pila. Dimecres, cinema a Espino. I dijous, sèries a Sèries Selecto. Quatre nits, quatre mons i moltes històries per descobrir. De dilluns a dijous a les 10 de la nit, la cultura sona a ICAT.

0: Galatea, he trobat una carpeta d'arxius que no sé exactament què és.
1: Què vols dir?
0: Mira, escolta'ls.
2: Gala, ets la millor.
1: És que ens hem fet millors amigues amb la veu d'ICAT. Mira, veu, volem que la promo del Love soni a felicitat absoluta.
2: Obrim el piset compartit de Catalunya.
0: Ara ha enfadat moltíssim, que potser impacta una mica més.
2: Cada tarda, de dilluns a divendres.
1: I si fem que soni una mica més trista, com si t'hagués deixat la xurri?
2: El Loft, de 3 a 5 de la tarda. Ai, cat.
0: I ara ho pots fer com... sexy.
2: Tinc els meus límits, Alberto.
0: Ui, ui, qui?
3: El Loft, de 3 a 5 de la tarda, ai, cat.
1: Wow, what the fuck?

Quina és la música del moment? Què passa a l'escena internacional? Quin concert no et pots perdre aquesta setmana? Si vols estar al dia de tot el que es mou en la música, aquí tens una hora per posar-te les piles.

Independents. Amb Josep Martín i David Talleda. De dilluns a dijous a les 7 de la tarda a ICAT.

0: Ei, encara no has sentit tot el que passa cada matí a ICAT? No triguis, que potser ja no hi seràs a temps per fer-ho.
1: Els experts, amb Roger Saró, Sergi Vives i Laia Vidal.
0: Els experts, 15a temporada. Més que Dallas.
2: De què va el programa?
1: Cada dia de 6 a 10 del matí a ICAT.
0: Potser fa massa temporades que dura, però us alegrem el dia.

0: tots a la pista. Miqui Puig als plats.
1: Cada vespre alliberem l'estrès i el cansament amb una dosi de pista de fusta. El programa per moure el cos, descobrir cançons noves i deixar-se portar.
2: Qui no balla no és viu.
1: De dilluns a dijous a les 8 del vespre, pista de fusta a ICAT. Amb Miqui Puig.

0: I knew it.
1: Hi ha cançons que no s'escolten, s'assaboreixen. Música i músics per descobrir. Una selecció feta amb calma, criteri i bon gust. Delicatessen, amb Albert Puig, de dilluns a dijous a les 11 de la nit a ICAT.

0: Sé que te amo.
1: Escoltes ICAT.

0: Escoltes ICAT.
1: Comencen per F, però no són fades. En Wikim, el petit Mickey, i en TT3000, els pantalons més cagats de tota Catalunya. La banda que està menjant les nenes, com si fossin un biquini. Amb tots vosaltres, els Deaf Boys!

0: Sí, simplificat.
1: Sí. Desubicat.
2: Sí. Comunica't.
3: Identifica't. ICAT, la ràdio inquieta.

0: i Cat Weekend.
1: Hey, sembla que s'acaba el concert. Ja són moltes hores de...

Quan plegues de la feina o dels estudis, deixa't acompanyar pel millor de l'escena musical catalana mentre tornes cap a casa. Noves veus, descobertes i cançons que t'atrapen. Nota de veu amb Fran Lluís Giró i Aina Ostrell, de dilluns a dijous, de 5 a 7 de la tarda a ICAT.

tot el que pots fer al web d'ICAT també ho pots fer a l'app. Els podcasts de tots els programes, emissió en directe, les ICAT tapes, les experiències, els concerts, avançaments i molt més. Baixa't l'aplicació d'ICAT i connecta amb la ràdio inquieta allà on siguis.

Quan el sol s'amaga, el cap de setmana es transforma a ICAT. Els vespres i les nits s'omplen de ritme, descoberta i cultura de club. Tant dissabte com diumenge, a les 8 del vespre, Pista de Fusta, la tria musical més elegant amb Miqui Puig. Els dissabtes, la nit es fa gran. A les 9, l'electrònica de Beats per Minut. A les 10, les novetats de Song Hunter. I a les 11, el viatge musical del Futimer. I els diumenges a les 9, l'univers de les gates. A les 10, els videojocs de generació digital. I a les 11, el grup de Jazz Batussi. Dissabte i diumenge, la teva banda sonora és ICAT.

0: Una mirada diferent als videojocs.
1: Per aprendre, pensar i somiar.
2: Oi!
3: I want to make you a spy.
4: When you're ready, Bond.
5: Astronauts for hire. The lucky ones got filthy rich.
1: Passió pels videojocs.
0: Generació Digital, amb Albert Murillo.
6: Els diumenges a les 10 de la nit, a ICAT.
7: Arriba la temporada de BCN Clàssics.
8: 15 concerts al Palau de la Música i a l'Auditori amb grans noms com Gustavo Dudamel amb la Filarmònica de Nova York, Hans Dorfin Mutter amb la Filarmònica de Múnich,
7: Klaus Mackeller amb el Royal Concertgebouw
8: i l'Staatskapelle Dresden amb Daniele Gatti.
7: Abonaments i entrades a bcnclassics.cat.
9: Comunica't.
10: Amplifica't.

venir fugint la meva amiga i amb mi. Es pot fer de l'error propi per no haver de fer-te encàrrec amb l'ajuda d'una mescla de substàncies adequada, de la xapa d'un borratxo sense cap sentit o dels ulls de la cantira tal com si t'hagués parit, de l'ombra d'un mateix, de la crua realitat o del teu futur incert que sort que encara no ha arribat. Prova-ho si vols, fuig de la llei de la gravetat o d'una puta pastanaga que es fa dir felicitat. Arribats a aquesta edat i fins i tot superada la que tenien els meus ídols just quan jo els idolatrava, em dic

0: life.
1: Notícies, vídeos, podcasts, jocs i passatemps, alertes en temps real. Tu tries la manera d'estar al dia. Descarrega ara l'app de 20 minutos i accedeix gratis a tots els seus continguts. 20 minutos, més a prop que mai.
2: Okay, 3, 2, 1, let's jam.
3: Deixa que tots els aspectes del jazz entrin a casa teva.
4: Jazz Batussi.
5: Aquesta setmana parlem de repressió policial, condemnes injustes, abús de poder i corrupció. El blues, el jazz, el soul i l'esca posats del costat dels perseguits. Cançons de resistència, ràbia i desobediència contra l'autoritat. Quan la llei apreta, la música respon.
3: Els diumenges a la nit, d'11 a 12, Jazz Batussi amb Dani Nello.
6: Els matins del cap de setmana connecta amb la millor música i la cultura d'arrel. Els dissabtes a les 9 del matí és l'hora dels nous talents. Descobreix les bandes i els artistes que operaran demà al Sona Nou, amb Lluís Gendrau. I els diumenges, també a les 9, girem la mirada cap a la tradició més viva. Tota la música folk i la cultura popular t'esperen a Icatmans, amb Quim Rutllant. Els dissabtes i els diumenges a les 9 del matí, el cap de setmana es viu a ICAT.

0: Quan cau la nit, la cultura puja a l'escenari d'ICAT. Dilluns, arts escèniques a Rèplica. Dimarts, literatura a La Pila. Dimecres, cinema a Espino. I dijous, sèries a Sèries Selecto. Quatre nits, quatre mons i moltes històries per descobrir. De dilluns a dijous a les 10 de la nit, la cultura sona a ICAT.
1: Escoltes ICAT. El folk, el world i l'arrel a ICAT. Ets a l'ICATmans, amb Quim Rullan.
2: Bon dia i bona hora, benvinguts a una nova edició de l'ICATmans, el programa on cada setmana parem l'orella a tot allò que es mou al voltant del folk, del world i de les músiques d'arrel. Encara falta gairebé un mes perquè Manresa torni a convertir-se en la capital de les arts d'arrel, però avui seguirem destapant algunes de les propostes musicals que trobarem a la 29a edició de la Fira Mediterrània del 15 al 18 d'octubre. I n'hi ha per anar d'una punta a l'altra de l'arrel. Travessarem els Pirineus amb la Copla Sant Jordi Ciutat de Barcelona, que es trobarà amb Sergio Berardo, una de les grans figures de la música occitana dels Alps. Descobrirem també Revolta, el nou projecte de Joana d'Arc, amb Mariana Rulló, portant la cançó tradicional cap a l'electrònica i convertint-la també en espai de reivindicació i resistència. Les Anxovetes canviaran, almenys per una estona, l'havanera per la sardana i proposaran cantar-la i també ballar-la. I els Casum, que faran un pas endavant amb Tarala, una estrena absoluta que es podrà veure en aquesta Fira Mediterrània, que manté l'energia del vell folk i que incorpora la veu, posant també la mirada al món rural. Quatre projectes que avui coneixerem de prop, mentre continuem obrint la programació musical de la Fira amb alguns dels noms que aquest octubre passaran per Manresa. Tot el folk, el world i l'arrel, a l'ICATmans, amb Rosa Silloé, l'Andy Franco i en Quim Rullan, al muntatge, a la producció i a la locució, respectivament.
1: A ICAT comença l'ICATmans, amb Quim Rullan.
2: Som-hi. Comencem amb Kalashima, que portarà la fira a la tradició del sud d'Itàlia amb l'electrònica i els ritmes contemporanis. Una barreja que justament és el punt de partida d'Osmosi, el treball que presentaran, i que s'hi podrà veure, com dèiem, en aquesta nova edició de la Fira Mediterrània. D'ells escoltem ara Psychedelic Trans Tarantella.

0: Psicadèlic Trans Tarantela són els Kalashim, actuaran a la fira el dia 16, a la nit de dijous a divendres, a la plaça de Sant Domènec.
1: El futur del folk és ara. Benvinguts a l'Icatmans.
0: Entrem en temari i parlem d'una trobada de dues tradicions que geogràficament no estan tan lluny, però que poques vegades hem sentit juntes d'aquesta manera. D'una banda és la copla i de l'altra la música occitana dels Alps. La Fira Mediterrània reuneix Sergio Berardo, cofundador i ànima dels Blue Dolphin, amb la Copla Sant Jordi, ciutat de Barcelona. Berardo hi posa la veu i la viola de roda, l'acompanyen en Roy Avena a l'acordió, Enric Serra a la bateria i Xavier Guitó al piano i els arranjaments. Al davant, tota la potència tímbrica d'una copla que fa anys que busca contextos nous. La proposta es podrà escoltar el dia 16 d'octubre al Teatre Conservatori. En parlem amb en Pep Moliner de la Copa Sant Jordi, ciutat de Barcelona. Pep, bon dia.
2: Bon dia, Quim.
0: Parlem d'una proposta que s'estrenarà a Manresa, en aquest cas, que ja vau posar en danses. Aquest espectacle amb Sergio Berardo i la Copa Sant Jordi, ciutat de Barcelona.
2: Sí, mira, això és perquè ja l'any passat vam anar a tocar en un festival al Piemont, allà a Itàlia, un festival que es diu Excitamo, i perquè el seu director, que és en Sergio Berardo, el director artístic, ens havia vist feia molts anys amb el Roger Mas tocant, i ell va dir, aquesta formació l'haig de portar en el festival. Vam anar allà a fer un concert de copla estricte, un parell de concerts, va ser un èxit total, i ara aquest any ell mateix ens va oferir de fer una fusió amb el seu grup. Ell té un grup que es diu L'Ou de Fin, que és un grup mític d'allà a Itàlia, que fan música folk. Vam dir, amb aquestes fusions, la clau és l'arranjament, és on hi ha la clau, i per tant vam anar al segur i li vam encarregar en Xavier Guitó. Això ho vam estrenar ara la primera setmana d'agost, allà a Itàlia, amb un parell de concerts, a Cuneo i a Saluzzo. Va ser un èxit total i ara el proper serà Fira Mediterrània Manresa.

0: està molt bé. Són temes, sempre n'hi diem una de cal i una d'arena, perquè hi ha un tema tranquil i un tema molt canyero. I la veritat és que, clar, l'arranjament és fantàstic i la copla, diguéssim, entra molt bé amb tot aquest arranjament, i ho hem viscut d'una manera fantàstica, molt contents. Hi ha qualitat, qualitat musical. No és ben bé la formació de l'Ou de Fin, perquè aquí només hi hauria el Sergio Berardo, per això el concert es titula Sergio Berardo i la Copa Sant Jordi.
1: Fugiu de les estètiques típiques de la Copa Sant Jordi o no?
0: Sí, sí, però bueno, la Copa Sant Jordi...
1: Ningú dubtava de la capacitat de fer-ho, eh? L'altra cosa és sense sorprendre.
0: Hem fet absolutament de tot. Sí que ara estem en una etapa molt simfònica, és on estem apretant molt els cargols amb aquest tema simfònic. L'ADN és el que tenim i no hem parat amb la història de la Sant Jordi de fer projectes molt diferents. Aquest ho és. Per nosaltres és un projecte relaxat perquè ens ho anem a passar molt bé. Vull dir, la concentració també és una altra. Tot respira. El concert és una festa de dalt a baix, de principi a final. El Sergio és una màquina, és com un segal, i el tio és molt canyero, s'emociona al concert. Ja ho va fer els assajos, que dèiem, hòstia, el tio com ho viu, no?, que en un assaig s'emociona. No, no, i a tots els concerts s'emociona, plora, ho viu, s'agenolla, i nosaltres ho vivim molt bé.
1: Sergio Berardo, la Copa Sant Jordi, seran a Manresa el 16 d'octubre, 7 de la tarda, al Conservatori, un dels espais de Fira Mediterrània. Caldrà esperar que hi hagi disc o no?
0: N'estem parlant, perquè ja ho vam dir-ho, o sigui, ja quan vam dir els assajos, vam dir, això ho hem de gravar, això ho hem de gravar. No n'hem parlat més, hem de estar parlant amb ells, suposo que anirem posant fil a l'agulla. La complicació és que ells estan al Piemont, nosaltres estem aquí, però bueno, tampoc pot ser una complicació.
1: Doncs no haurem d'estar pendents. Pep, gràcies per tenir la trucada del programa, que vagi molt bé tot plegat.
0: Va, moltes gràcies, Quim, una abraçada.

0: Sergio Virardo és una de les figures de referència de la música occitana als Alps i a la Fira farà dialogar aquest univers amb el so de la Sant Jordi, que acabem d'escoltar des del Xantin, Quan la Pastor Correnta.
1: Folk, wall i arrel amb accent català. Cada diumenge a ICAT.
0: Seguirem amb uns gallecs de Ningures que parteixen de la música tradicional del seu país però la fan créixer amb sonoritat actual, festiva i pensada també per a una nova generació de públic. Actuen el dia 17, presentant-hi Feira. Aquesta és Punteada.

0: comer. Adiós.
1: 3 i 3 i 3 són les pitjorines des del Safal de Girada, que també venen a presentar aquest nou treball d'aquest 2026 a la Fira el dia 16, divendres al vespre, a la taverna Cervesa Guineu. Més

0: De la tradició com a punt de trobada, la tradició com a lloc des d'on plantar cara. Joana d'Arc, que és el projecte que lidera Ariadna Rotlló, i a la fira hi presentarà Revolta. Si els treballs anteriors havien mirat més cap a cançons de dones, el camp o la vida rural, aquesta vegada se'n va cap a la resistència col·lectiva i la convivència entre cultures mediterrànies. Tot això continua passant pel llenguatge que identifica l'Ariadna Rotlló, la Joana d'Arc, la veu, les percussions tradicionals, amb sintetitzadors, samplers, bases i electrònica. El dia 15 es podrà veure els Carlins. Saludem a l'Ariadna Rotlló. Bon dia, Ariadna.
1: Bon dia, què tal, Quim?
0: Revolta amb l'alter ego de l'Ariadna, que és la Joana d'Arc. Què ens porta? Què ens explica aquesta revolta?
1: Revolta porta bastanta energia. Després d'haver estat així una miqueta paradet, la veritat és que, bueno, en el moment en el que estem a nivell de societat i a nivell de món, hem vist com bastant urgent recuperar cançons una miqueta de revolta o de moviments o col·lectius que van haver de reinventar la seva forma de viure per adaptar-se a un context diferent.
0: Aquest projecte no deixa de tenir un punt d'arrelament, també, més enllà de la revolta, més enllà de parlar d'un moment actual i tal. La Joana d'Arc també fa una mirada a partir d'allà d'on venim, de les músiques, de les rítmiques i de tot allò que ens ha portat la nostra tradició.
1: Sí, sí, sí. Vull dir, la idea d'aquest disc una miqueta és això, recuperar o explicar cançons tradicionals de col·lectius, doncs, que van haver, doncs, com et deia això, de reinventar-se o de adaptar-se a un altre context i unir-se de forma col·lectiva per fer-ho més, per canviar-ho o per fer-ho més portable. Com també és un moment on crec que la societat està una miqueta així ara, on crec que ens falta justament aquesta part de col·lectivitat i d'unir-nos una altra vegada, trobar-nos i trobar noves maneres, no? Perquè tot està una miqueta revoltat, és fer aquesta mirada una miqueta a com ho van fer aleshores, a veure si podem treure alguna cosa de cara al futur.
0: Neix una mica de l'entranya, no? Només has d'obrir l'informatiu de cada dia, sí. I que és que se't regira tot, i en aquest cas la teva manera de posar-ho sobre la taula, de posar-ho sobre l'escena, és aquesta revolta.
1: Sí. Sí, no, totalment. Vull dir, és un projecte que ha nascut des de també una necessitat, no?, de portar alguna cosa o algun missatge en aquests moments que estem vivint, que a nivell personal i pel meu context més pròxim són bastant complicats. Venen curves. Hem de fer alguna cosa, no? Hem de fer alguna cosa. I recordar-nos, sobretot, dels qui van viure exactament el mateix que nosaltres ara i es van adaptar. Mm. O van saber buscar altres formes de tirar endavant.
0: Exacte. Escolta'm, el projecte Joana d'Arc, ara ja fa uns quants anys que està en dansa, ha anat evolucionant. Creus que trobarem una proposta molt diferent a la que ens tens acostumats?
1: Crec que sí, crec que hi haurà sorpresa, sí. Hem donat una volteta a tot plegat, també, sobretot per acompanyar aquesta energia més de revolta que diem. Però sí, hi haurà sorpreses aquest any.
0: Doncs escolta'm, haurem d'estar molt presents i sobretot estarem pendents quan quedi una publicació, quan ho puguem explicar amb calma, ens citem a la ràdio i ho puguis explicar amb totes les de llei, Ariadna.
1: Sí, moltes ganes, tenim moltes ganes.
0: Doncs ho farem. De moment recordar-ho que qui ho vulgui començar a escoltar, 15 d'octubre, 7:45 del vespre, als Carlins, a Manresa, dins aquesta nova edició de la Fira Mediterrània. Ariadna, gràcies per tenir la trucada del programa, que vagi molt bé.
1: A tu, com sempre, Quim, moltes gràcies.

Amb Joana d'Arc, acabem de sentir aquestes les segadores des de l'USACA. Sou a l'ICATMANS, sou a ICAT, amb totes la selecció musical que us estem oferint i que va al voltant de les propostes que us anem destapant de la Fira Mediterrània. Ara ens anirem amb una formació del País Basc, que en aquest cas són la gent de Sune, que parteix de la triquetixa de l'arrel basca, però que les fa conviure amb electrònica i una producció plenament contemporània. Actuaran el dia 17, a 2:15 de la nit ja, divendres, a la plaça de Sant Domènec. Aquesta és Cantauri.

0: Cantauri amb els Sune, una de les propostes que segur que sorprendrà a la propera Fira Mediterrània. Actuen la nit de divendres a dissabte a 1:15 de la nit.
1: Ets a Liquidmans, amb Quim Rutllant.

0: ara farem una cosa que, dita ràpidament, sembla estrany. Doncs agafarem una sardana i posarem la veu i convidarem a tothom a ballar, però al darrere d'aquesta història és bastant més interessant. Les anxovetes, després de més de 10 anys fent l'havanera al seu territori natural, amplien el repertori en sardanes cantades precisament per ballar. Projecte nascut al voltant del Cantut, que recupera aquesta manera festiva i col·lectiva de cantar les sardanes i adaptar-les perquè el públic les pugui ballar seguint l'estructura habitual de la sardana, arranjaments en aquest cas de Xavi Molina. A la Fira Mediterrània ho duran a terme el 18 d'octubre a la plaça Neus Català, en aquest cas amb la corda, les tres veus, i una plaça segur que disposada a ballar. Serà a migdia. D'aquestes tres veus, una d'elles és la Tona Gafarot. Bon dia, Tona.
1: Hola, bon dia.
0: Les anxovetes amb una proposta arriben a Fira Mediterrània, que es podrà sentir en un horari, de fet, molt sardanista, un diumenge a les 11 del matí, una proposta de sardanes cantades. És concert o és per ballar?
1: Les dues coses. És, de fet, un format molt innovador, perquè amb aquesta proposta, que és una coproducció també juntament amb el Cantut, el que fem és sardanes cantades, qui vulgui les escolta, però qui vulgui, la gràcia és que les balli, perquè respectem l'estructura dels viratges de curts i llargs, tal com ha de ser per ser ballada. Llavors, és una proposta molt innovadora i molt ens engresca moltíssim.
0: Com deies, ja la vau posar en pràctica, crec que era el darrer canto, el novembre de l'any passat. Com ho va rebre la gent? Vau acabar ballant amb vosaltres també o no?
1: Nosaltres millor que no ballem perquè no en sabem gens. Nosaltres la veritat és que el món de la sardana el desconeixíem absolutament. Llavors, per nosaltres és totalment nou tota aquesta informació que comentava abans, no? Curs, llarg i tot això, i els compassos. I és molt, un món molt, molt bonic, molt complex. I res, i nosaltres ens limitarem a tocar i a cantar. Però sí que el dia aquest, el passat, em sembla que era 16 de novembre de l'any passat, va ser l'estrena mundial absoluta de sardanes cantades de les anxovetes, i la veritat és que anàvem amb una mica de por de veure com es rebria, si la gent ballaria o no, si hi hauria gent o no, i la veritat és que va ser un èxit rotund. Tota la plaça de la Coma de Cassà de la Selva plena, rotllanes i rotllanes de sardanes, de més petites, de més grans, gent ballant de totes les edats, o sigui, gent que en sabia molt i gent que no en sabia gens i que potser era la primera vegada que ballaven. O sigui, va ser un èxit.
0: Escolta'm, el repertori, com l'heu seleccionat? Però on t'heu passat? Perquè, esclar, repertori de sardanes amb lletra, cantades, potser ens n'hem d'anar molt enrere, o grans clàssics, potser. No sé si heu descobert alguna cosa que la gent ni la coneixia.
1: Sí, personalment hem conegut moltes sardanes i sí que n'hi havia d'altres que ja coneixíem, com, per exemple, la conegudíssima La Maria de l'Estrena, o l'Empordà, que aquestes les farem a Manresa. Llavors, això va ser una feina molt important del canto, t'insisteixo, que al final ells recuperen, no, doncs, cançons i música tradicional i de tradició oral que s'està perdent, i ells el que fan és enregistrar-les i vetllar perquè això no es perdi. Llavors, ells van fer doncs una sèrie d'estudis, investigacions per recuperar sardanes que tinguessin lletra, i després en vam seleccionar 7. Clar, són 7 sardanes, però que potser cada sardana dura 8 minuts o 9, perquè clar, són molt llargues. Llavors, aquest dia no farem tot el nostre repertori, farem uns 3 quarts d'hora, i això són unes 5 sardanes, més o menys, i entre les quals hi haurà, doncs, com he dit, per exemple, La Maria de les Trenes, l'Empordà, la Puntaire. Després n'hi ha d'altres no tan conegudes, la Pepa, per exemple, d'altres que crec que no farem, però, per exemple, n'hi ha una que es diu El Sereno, que està molt arrelada amb
0: Cassà
1: de la Selva, no? Llavors, hi ha una mica de tot, de més conegudes i d'altres

0: Clar, a nivell d'exigència a l'escenari, ja ho comentaves, no? Una sardana, vulguis que no. La partitura com a tal és curta, però és que les repeticions fan que siguin peces de 7 minuts i que això vol dir estar-hi i posar-se a l'escenari i tenir certa aguante, no?
1: No pots badar ni un moment. O sigui, ja per si sola, els arranjaments, que val a dir que són arranjaments fets per en Xavi Molina, els arranjaments són ja complexes de cantar i de tocar. No és allò fer una veu i una segona veu per sobre i una tercera veu per sota. No, no, no. Cadascuna fa coses raríssimes que conjuntament queden, tenen molt de sentit, però per separat quasi perillejats, ho fem a nivell tots vocal, no? Té una complexitat i té una dificultat. Però alhora, el que encara ens suposa més repte és saber on som en cada moment. És a dir, estem pel segon curt, pel tercer llarg, ara venia un altre... No, ara venia l'indroll, ara ve el contrapunt, ara... Bueno, això, per tant, no podem mirar gaire la gent com balla perquè estem molt amb els ulls enfocats a les partitures i saber on estem en cada moment.
0: M'imagino que aquest repertori ja d'alguna manera quedarà afegit al repertori habitual de veneres, cants de taverna i tot el repertori que porteu com anxovetes.
1: Totalment, de fet ja ho estem aplicant ara amb aquestes 7 peces noves que a més ens agrada molt, gaudim molt interpretant-les. Doncs evidentment en les nostres cantades sempre ja n'hi posem alguna de sardana. Evidentment l'escurtem i fem per exemple dos curts i dos llargs, de manera que queda una sardana d'uns 3 minuts més o menys.
0: Exacte.
1: Sí, exacte, més adaptada a un concert, però sí que les recuperem i realment tenen molt d'èxit. I en un repertori de veneres on ja entra també les cançons populars i les sardanes, també s'agraeix trencar una mica i veus la cara de la gent quan fem la Maria de les Trenes o l'Empordà o l'Exiliat, no? Que són peces reconeixibles i que donen, mira, un valor afegit.
0: Tona, res, n'estarem molt pendents. Diumenge, dia 18 d'octubre, a la plaça de la Fira, un dels nous espais de la Fira d'enguany, a les 11 del matí, aquestes sardanes cantades amb les anxovetes, una de les propostes d'aquesta Fira 2026. Gràcies per atendre la trucada del programa. Molta sort, que vagi molt bé. Ens veiem ballant sardanes a la Fira.
1: Moltes gràcies a vosaltres. Que vagi bé.

0: Arnau Ibiols, amb Ocell Tambor, el seu darrer treball, la seva darrera producció, i serà present el dia 17, a partir de 4:00 del vespre, a la Plana de l'Home. Hem sentit a viure.
1: La revolució del folk a ICAT. ICAT Mans, amb Quim Rutllant.

0: Acabarem amb un grup que en només un any farà un salt significatiu dins la mateixa Fira Mediterrània. L'any passat, cas on participava l'OFF de l'Humus Mediterrani. Aquest 26 entra a la programació oficial amb una estrena, Tarala. Casum ha crescut a partir del folk, sobretot instrumental, amb el violí de la Mari Parera, l'acordió diatònic d'en Blai Casals i la guitarra d'en Cisco Cardona, i ho han pensat tant per fer escoltar com per fer ballar. Ara el projecte incorpora una veu com una de les novetats per barrejar els balls tradicionals i les composicions pròpies amb lletres que reivindiquen el món rural. S'estrenarà el 17 d'octubre a la taverna Cervesa Guineu, al darrere de l'acordió diatònic dels Casum i en Blai Casals, amb qui parlem de tot plegat. Bon dia, Blai.
1: Bon dia, Quim.
0: En Blai, amb la Mari Pereira i en Cisco Cardona seríeu els Casum, i aquesta vegada anem acompanyats, oi?
1: Anem acompanyats de la Rosa Martínez, que posa la veu, que és pel primer cop que fem alguna cosa amb una persona que canti, amb una cantant, i estem contents perquè la veritat és que és com un experiment nou. Incorporar la veu, jo la veritat, com a músic d'acordionista que sóc, la majoria de coses que he fet a la vida han sigut instrumentals, però sempre tinc aquesta espineta de dir, va, cantem, no? I a veure què tal.
0: Escolta'm, parlem dels Casum amb si, abans de centrar-nos en la proposta de Tarala.
1: Sí.
0: Sou vosaltres tres, què us uneix en un moment donat i quina és la proposta escènica musical que feu?
1: Ens uneix una miqueta un destí bastant de per casualitat, com solen passar aquestes coses a la vida. El Cisco va començar a pensar i va dir, ostres, tinc ganes de formar un nou conjunt, i va pensar amb la Marí Parera, i aleshores van fer una petita prèvia ells dos amb una taverna del CAT, que és aquest cicle que fan de duet, que d'allà sorgeixen moltes coses, perquè t'obliga d'alguna manera a muntar una cosa així com extraordinària, i van muntar això, i de cop jo els vaig anar a veure, perquè el Cisco va dir, vine, que si t'agrada, ostres, he pensat amb tu perquè t'afegeixis, tal. I em va agradar tant que els hi vaig enviar el currículum, literalment, per correu, de dir, jo vull tocar amb vosaltres. I bé, es va iniciar així. I de seguida, des del primer moment, vam decidir fer un concert per ballar. O sigui, encarat una miqueta en ball de plaça i en el ball folk. I és una miqueta el que estem oferint, bàsicament el 90% de la nostra feina està encarada a fer ballar la gent. Sí que és veritat que mantenim encara un format més de concert o més d'escoltar o vermut, que també, vull dir, que també fem sovint.

0: Escolta'm, amb la Rosa manteniu aquesta proposta de fer ballar balls tradicionals, cançons que hem sentit, però també temes propis. Com ho feu?
1: Sí, mira, ara mateix vam començar fent versions de temes de folk, diguéssim. En aquests moments crec que estem contents de poder dir que crec que només fem una versió en tot el concert. Vull dir que és pràcticament tot repertori de composició pròpia i amb la Rosa, aquest espectacle que farem a la Fira Mediterrània, també. És a dir, podríem dir que potser un 90% de l'espectacle és composició pròpia. I el que passa que aquestes composicions ens agrada, d'alguna manera, busquem que sonin a música tradicional. És a dir, en aquest cas potser invocaríem el concepte de que fem música d'arrel, perquè intentem que, d'alguna manera, la sonoritat aboqui, o el ritme, diguéssim, aboqui a un ball pla, un contrapàs, a una mazurca, una polca, etc. I ens intentem, o una jota, intentem que vagi tot cap a aquest, vull dir, cap a aquest camí. Sí que és veritat que llavors en veu, el que fem és exactament el mateix i ens obliga d'alguna manera a repensar certes coses, no?, per ballar. Jo penso que ballar segurament s'ha cantat més a l'antiguitat que no pas ara, eh? Vull dir que el que fem ara, vull dir, ho desconec, sincerament, parlo per parlar i ara els entesos em diran, aquest tio no sap el que diu, que és possible, eh? Que és possible. Però, per exemple, ostres, hi ha un grup que ens encanta, fantàstic, que és Ballaveu, que, ostres, fan ball i és cantat. I la veritat és que és un format que, de fet, ens encanta i és espectacular. I doncs nosaltres, d'alguna manera, fem una mica d'experiment. Dic experiments perquè no ho hem fet mai, però el format de ballar amb veu, com balla veu, és obvi que funciona i és obvi que transmet i vaja, que sí, sí. És xulo. Vull dir.
0: No estem tan acostumats aquí al Principat, així com ells, els Ballaveu mateix, expliquen, no?, que França seria la tònica habitual, no?, de ballar amb veu, i aquí ens costa potser una mica més.
1: La veritat és que moltes de les coses que fem tampoc no responen a... O sigui, tenim un objectiu polític clar, no? Vull dir que no cal que expliqui, vull dir que els dos, d'alguna manera, som músics i la nostra política és fer ball català i fer sonar pals nostres. Vull dir, tot i que estiguem composant, intentem fer més ball plas que no pas borrés, tot i que borrés en fem perquè la gent li agrada ballar i no passa res tampoc, vull dir que també en fem o cercle circadiat, però si podem tendir cap a fer una jota o un ball pa o un contrapàs, doncs anirem cap aquí. Però sí que és veritat que després el fet d'incorporar veu crec que neix d'una necessitat nostra també de dir, quan tu vas a un concert i hi ha una persona explicant o cantant, és una altra via, no? És una via que ens entra també molt més. Vull dir, al final, segurament moltes d'aquestes músiques que toquem ara i ens han quedat com instrumentals responien a un cantar o una història explicada. I llavors, és obvi, no?, que d'alguna manera tota la part cantada ens entra als humans, doncs, d'una manera molt més directa, no? Vull dir que al final tot això ho hem fet potser responent simplement a les ganes que teníem de fer-ho, eh?
0: Doncs la proposta la podrem veure, com dèiem, el dia 17 d'octubre, 5 de la tarda, a la taverna de la cervesa Guineu de la Fira Mediterrània. Blai Casals, gràcies per tenir la trucada del programa. Estarem pendents de fira i vindrem a ballar, que és també part de la gràcia de ser a la fira.
1: Això esperem, i tant. Molt contents. Gràcies. Hortumen per aquí.

0: Com que dels casos no tenim cap enregistrament, estic recuperat en aquest cas una peça on hi podem sentir en Cisco Cardona, que porta la guitarra, en el projecte Gaizka Project. Hem sentit Galeuskalda.
1: Diumenge a les 9, l'arrel no descansa. I Catmans.
0: Hem anat destapant algunes de les propostes que aquest octubre passaven per Fira Mediterrània. Avui hem escoltat com l'arrel es pot trobar amb la copla, amb l'electrònica, la sardana cantada o el ball folk. I encara ens queda molta cosa per fer. Per tant, com ja us hi tenim acostumats, les properes fires seguirem parlant-vos de la programació d'aquesta gran cita de les arts d'arrel al nostre país. Ho deixem aquí. Hem estat a la producció, l'Andy Franco, la Rosa Silló en muntatge i Quim Rullant a la locució. Marxarem amb una peça que ens porta cap a Cantàbria, els Casa Palma, un altre dels noms que trobarem aquest any a la programació de la fira el dia 17 d'octubre presentant-hi Jotas, proposta que porta la tradició cantàbrica a un llenguatge molt actual. Ens acomiadarem amb aquest El Pajarillo. Ens retrobem d'avui en 8 aquí mateix a ICAT, amb tot el folk, el gual i l'arrel, a l'ICAT Mans.

0: videojocs.
1: Generació Digital, amb Albert Murillo.
2: Els diumenges a les 10 de la nit, a ICAT.
3: Del 23 al 27 de setembre torna la Mercè. Música, cultura popular, arts de carrer i activitats per tota la ciutat.
4: Barcelona canta quan arriba la Mercè.
3: Consulta el programa barcelona.cat/lamercè i descarrega't l'aplicació oficial. Fem la Barcelona de la teva vida. Ajuntament de Barcelona.
5: El Teatre Lliure celebra 50 anys amb Un Teatre Lliure, una exposició al Palau Robert que descobreix què és el lliure i quina és la seva identitat a través de l'espai i l'escenografia.
6: Amb instal·lacions creades per l'ocasió pels escenògrafs Frederic Amat, Montse Menós, Lluc Castell, Sílvia Delanyó i Max Glenza.
5: A partir del 22 de setembre al Palau Robert.
7: S'acosta el veredicte del Zona 9 2026.
8: Els tres finalistes del concurs de música emergent en català ja estan a punt.
7: El quintet barceloní Beni Dolores.
8: El grup de Mata de Pere, Orella 2.
7: I la formació zonenca Plamoguda.
8: Dimecres 23 de setembre, a partir de les 8 del vespre, des de la plaça Catalunya de Barcelona, la final del Zona 9 a ICAT.
7: Segueix-la en directe.

0: find me.
1: ICAT Weekend.

0: Escoltes i cas.
1: El pensament màgic no és cosa de quatre friquis, és part de l'ésser humà.
2: Porque si ahora te digo que tu chico está con otra.
1: Els mags viuen d'enganyar la gent, però no són els únics.
3: Porque yo sé que hay muchos charlatanes.
1: Ells ho fan servir per crear il·lusió i altres per manipular.
4: Me siento súper, me siento fantástico.
1: Perquè hi ha coses que semblen increïbles
5: amunt,
1: però que al final són falses.
6: El rotllo, No m'agrada.
7: Increïble però fals. Amb Carles Tamayo. Disponible al canal YouTube d'Eva i a la plataforma 3Cat.
8: Okay, 3, 2, 1, it's jam.
9: Deixa que tots els aspectes del jazz entrin a casa teva.
7: Jazz Batussi.
10: Aquesta setmana parlem de repressió policial, condemnes injustes, abús de poder i corrupció. El blues, el jazz, el soul i les ska posats del costat dels perseguits. Cançons de resistència, ràbia i desobediència contra l'autoritat. Quan la llei apreta, la música respon.
9: Els diumenges a la nit, d'11 a 12, Jazz Batussi amb Dani Nelo.

0: deixa que tots els aspectes del jazz entrin a casa teva.
1: Jazz Batussi. Aquesta setmana parlem de repressió policial, condemnes injustes, abús de poder i corrupció. El blues, el jazz, el soul i l'esca posats del costat dels perseguits. Cançons de resistència, ràbia...

0: i desobediència contra l'autoritat. Quan la llei apreta, la música respon.
1: Els diumenges a la nit, d'11 a 12, ja es batussi amb Dani Nelo.
2: Com es reconeix un monstre? I si fóssim nosaltres?
3: Pep Cruz, Marta Marcos, Gemma Martínez i Erol Hileri protagonitzen No miris, del col·lectiu Cultura i Conflicte, dirigit per Joan Arquer. Entre el compromís polític, la traïció, la culpa i el silenci. Un thriller basat en fets reals.
2: A partir del 22 de setembre al Teatre La Biblioteca. Entrades a laperla29.cat.
4: S'acosta el veredicte del Zona Nou 2026.
5: Els tres finalistes del concurs de música emergent en català ja estan a punt.
4: El quintet barceloní Beni Dolores.
5: El grup de Matadepera Orella 2.
4: I la formació zonenca Pla Moguda.
5: Dimecres 23 de setembre, a partir de les 8 del vespre, des de la plaça Catalunya de Barcelona, la final del Zona Nou a ICAT.
4: Segueix-la en directe.

0: Una mirada diferent als videojocs.
1: Per aprendre, pensar i somiar.
2: Oi! Diana!
3: I want to make you a spy.
4: When you're ready, Bond.
5: Astronauts for hire. The lucky ones got filthy rich.
1: Passió pels videojocs.
0: Generació Digital, amb Albert Murillo.
6: Els diumenges a les 10 de la nit, a ICAT.
7: En aquesta part del món hi ha una supercomputadora que investiga el que encara no existeix. Aquí fem lleis per a que tothom pugui tenir casa.
8: Es ocupem a les millors taules del món.
9: En aquesta terra protegim i acollim.
10: Fem barri i fem pinya.
11: I fem i no deixem de fer.
12: El futur és aquí. Tot el que Catalunya posa al teu abast a gent.cat/serveis.
13: Potser vivim a l'indret amb més futur del món.
14: Generalitat de Catalunya.
15: El govern de tothom.
0: Ei, encara no has sentit tot el que passa cada matí a ICAT? No triguis, que potser ja no hi seràs a temps per fer-ho.
1: Els experts, amb Roger Saró, Sergi Vives i Laia Vidal.
16: Quin silenci el nom, eh?
0: Els experts, 15a temporada, més que dales.
1: Cada dia de 6 a 10 del matí a ICAT.
0: Potser fa massa temporades que dura, però us alegrem el dia.
17: Abans d'aquest programa, tot això, deixaré en camps.
18: De què va el programa?

0: Quan el sol s'amaga, el cap de setmana es transforma a ICAT. Els vespres i les nits s'omplen de ritme, descoberta i cultura de club. Tant dissabte com diumenge, a les 8 del vespre, Pista de Fusta, la tria musical més elegant amb Miqui Puig. Els dissabtes, la nit es fa gran. A les 9, l'electrònica de Beats per Minut. A les 10, les novetats de Song Hunter. I a les 11, el viatge musical del Futimer. I els diumenges a les 9, l'univers de les gates. A les 10, els videojocs de generació digital. I a les 11, el grup de Jazz Batussi. Dissabte i diumenge, la teva banda sonora és ICAT.
1: En aquesta part del món hi ha una supercomputadora que investiga el que encara no existeix. Aquí fem lleis per a que tothom pugui tenir casa.
2: Es ocupem a les millors taules del món.
3: En aquesta terra protegim i acollim.
4: Fem barri i fem pinya.
5: I fem i no deixem de fer.
6: El futur és aquí. Tot el que Catalunya posa al teu abast a gent.cat/serveis.
7: Potser vivim a l'indret amb més futur del món.
8: Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.

0: s'acosta el veredicte dels Dona Nou 2026.
1: Els tres finalistes del concurs de música emergent en català ja estan a punt.
0: El quintet barceloní Beni Dolores.
1: El grup de Matadepera, Orella 2.
0: I la formació zonenca Pla Moguda.
1: Dimecres 23 de setembre, a partir de les 8 del vespre, des de la plaça Catalunya de Barcelona, la final del Sol Nou a ICAT.
0: Segueix l'en directe.
2: Okay, 3, 2, 1, let's jam.
3: Deixa que tots els aspectes del jazz entrin a casa teva.
4: Jazz Batussi.
5: Aquesta setmana parlem de repressió policial, condemnes injustes, abús de poder i corrupció. El blues, el jazz, el soul i les ska posats del costat dels perseguits. Cançons de resistència, ràbia i desobediència contra l'autoritat. Quan la llei apreta, la música respon.
3: Els diumenges a la nit, d'11 a 12, Jazz Batussi amb Dani Nello.

Vols odiar-me, cari? Posa't a la cua i ompli el formulari. Benvinguts a este safari ple de mercenaris. Territori balneari d'eixos mercetaris. Ha ressuscitat el fari, com està el pati?

maleducat. Gràcies, mama. Visc en un cap de setmana, faig el que em dóna la gana. No mossegues la mà de qui dóna de menjar, perquè m'aguantar ja més del que podem aguantar. Si vos colen la fal·làcia disfressada de llibertat, no vinga plorant demà, que ja està bé, ho avisar, germà. Estem de nou a l'ofici, hem tornat per bici, hem estat al cim i al precipici. Qüestionais des de l'inici,

0: S'acosta el veredicte del Zona 9 2026.
1: Els tres finalistes del concurs de música emergent en català ja estan a punt.
0: El quintet barceloní Beni Dolores.
1: El grup de Matadepera, Orella 2.
0: I la formació zonenca Plamoguda.
1: Dimecres 23 de setembre, a partir de les 8 del vespre, des de la plaça Catalunya de Barcelona, la final del Zona 9 a ICAT.
0: Segueix-la en directe.
2: En aquesta part del món hi ha una supercomputadora que investiga el que encara no existeix. Aquí fem lleis per a que tothom pugui tenir casa.
3: I supem a les millors taules del món.
4: En aquesta terra protegim i acollim.
5: Fem barri i fem pinya.
6: I fem i no deixem de fer.
7: El futur és aquí. Tot el que Catalunya posa al teu abast a gent.cat/serveis.
8: Potser vivim a l'indret amb més futur del món.
9: Generalitat de Catalunya. El govern de tothom. Ok,
10: 3, 2, 1, let's jam. Deixa que tots els aspectes del jazz entrin a casa teva.
11: Jazz Batussi.
12: Aquesta setmana parlem de repressió policial, condemnes injustes, abús de poder i corrupció. El blues, el jazz, el soul i l'ska posats del costat dels perseguits. Cançons de resistència, ràbia i desobediència contra l'autoritat.

bàndol. Tot el que et molesti jo aparto. Fem pas al costat, no hi ha res fins que surt l'àlbum. De les 125 passem al Phantom. I se'm mira contra mi, on estàs tu? Ja fa molt de temps que ja no et parlo. Porto tot per dins, per fora només l'estatus. He fet el que cal per demostrar.

Tot el que et molesti jo ho aparto. Fem pas al costat, no dir res fins que surt l'àlbum. De les 125 passem al Phantom. És amb mi o contra mi, on estàs tu? Ja fa molt de temps que ja no et parlo. Porto tot per dins, per fora només els tatus. He fet el que cal per demostrar-ho. Perquè sang de la meva sang, de la meva sang.

0: En aquesta part del món hi ha una supercomputadora que investiga el que encara no existeix. Aquí fem lleis per a que tothom pugui tenir casa.
1: I supem a les millors taules del món.
2: En aquesta terra protegim i acollim.
3: Fem barri i fem pinya.
4: I fem i no deixem de fer.
5: El futur és aquí. Tot el que Catalunya posa al teu abast a gent.cat/serveis.
6: Potser vivim a l'indret amb més futur del món.
7: Generalitat de Catalunya.
8: El govern de tothom.
9: Quan el sol s'amaga, el cap de setmana es transforma a ICAT. Els vespres i les nits s'omplen de ritme, descoberta i cultura de club. Tant dissabte com diumenge, a les 8 del vespre, Pista de Fusta, la tria musical més elegant amb Miqui Puig. Els dissabtes, la nit es fa gran. A les 9, l'electrònica de Beats per Minut. A les 10, les novetats de Song Hunter. I a les 11, el viatge musical del Futimer. I els diumenges a les 9, l'univers de les gates. A les 10, els videojocs de Generació Digital. I a les 11, el grup de Jazz Batussi. Dissabte i diumenge, la teva banda sonora és ICAT.

de manual, pots parar de fingir, et convindria venir a fugir amb la meva amiga i amb mi. Es pot fer de l'error propi per no haver de fer-te encàrrec amb l'ajuda d'una mescla de substàncies adequada, de la xapa d'un borratxo sense cap sentit o dels ulls de la cantira tal com si t'hagués parit, de l'ombra d'un mateix, de la crua realitat o del teu futur incert que sort que encara no ha arribat. Prova-ho si vols, fuig de la llei de la gravetat o d'una puta pastanaga que es fa dir felicitat. Arribats a aquesta edat i fins i tot superada la que tenien els meus ídols just quan jo els idolatrava, em dic que...

the KG.

0: una mirada diferent als videojocs.
1: Per aprendre, pensar i somiar. Humanoid.
2: Oi! Diana!
3: I want to make you a spy.
4: When you're ready, Bond.
5: Astronauts for hire. The lucky ones got filthy rich.
1: Passió pels videojocs.
0: Generació Digital, amb Albert Murillo.
6: Els diumenges a les 10 de la nit, a ICAT.
7: Notícies, vídeos, podcasts, jocs i passatemps, alertes en temps real. Tu tries la manera d'estar al dia. Descarrega ara l'app de 20 minutos i accedeix gratis a tots els seus continguts. 20 minutos, més a prop que mai.
8: S'acosta el veredicte del Zona Nou 2026.
9: Els tres finalistes del concurs de música emergent en català ja estan a punt.
8: El quintet barceloní Beni Dolores.
9: El grup de Mata de Pere, Orella 2.
8: I la formació zonenca Pla Moguda.
9: Dimecres 23 de setembre, a partir de les 8 del vespre, des de la plaça Catalunya de Barcelona, la final del Zona Nou a ICAT.
8: Segueix-la en directe.

0: Quan el sol s'amaga, el cap de setmana es transforma a ICAT. Els vespres i les nits s'omplen de ritme, descoberta i cultura de club. Tant dissabte com diumenge, a les 8 del vespre, Pista de Fusta, la tria musical més elegant amb Miqui Puig. Els dissabtes, la nit es fa gran. A les 9, l'electrònica de Beats per Minut. A les 10, les novetats de Song Hunter. I a les 11, el viatge musical del Futimer. I els diumenges a les 9, l'univers de les gates. A les 10, els videojocs de Generació Digital. I a les 11, el grup de Jazz Batussi. Dissabte i diumenge, la teva banda sonora és ICAT.
1: El pensament màgic no és cosa de quatre friquis, és part de l'ésser humà.
2: Sí, ara te digo que tu chico está con otra.
1: Els mags viuen d'enganyar la gent, però no són els únics.
3: Porque yo sé que hay muchos charlatanes.
1: Ells ho fan servir per crear il·lusió i altres per manipular.
4: Me siento super, me siento fantástico.
1: Perquè hi ha coses que semblen increïbles amunt, però que al final són falses.
5: El rotllo, No m'agrada.
6: Increïble però fals. Amb Carles Tamayo. Disponible al canal YouTube d'Eva i a la plataforma 3CAT.
7: Escoltes ICAT.

0: i Cat Weekend.
1: Juguen amb els dits, dec, dec. Em paga el sopar, què dec. Ells volen beef, bistec. Jo només vull

festes i cal que costa sempre cansa i mira'm, sóc un miracle, algunes gràcies, altres de res. Ella és model, no un model a seguir, sempre li dic t'estimo abans de sortir.

0: Encara no has sentit tot el que passa cada matí a ICAT? No triguis, que potser ja no hi seràs a temps per fer-ho.
1: Els experts, amb Roger Saró, Sergi Vives i Laia Vidal.
2: Sí, sí, l'Ebre el nom.
0: Els experts, 15a temporada. Més que Dallas.
1: Cada dia de 6 a 10 del matí a ICAT.
0: Potser fa massa temporades que dura, però us alegrem el dia.
3: Abans d'aquest programa, tot això deixaré cops.
0: De què va el programa?
4: Terrassa torna a vibrar amb el TNT. Aquest any el TNT surt al carrer per convertir places i barris en escenaris oberts a tothom.
5: Nous formats escènics, estrenes i espectacles gratuïts i per tots els públics.
4: Vine a jugar, ballar, respirar i deixar-te sorprendre.
5: Descobreix tota la programació a tnt.cat.
6: Ok, 3, 2, 1, let's jam.
7: Deixa que tots els aspectes del jazz entrin a casa teva.
8: Jazz Batussi.
9: Aquesta setmana parlem de repressió policial, condemnes injustes, abús de poder i corrupció. El blues, el jazz, el soul i les ska posats del costat dels perseguits. Cançons de resistència, ràbia i desobediència contra l'autoritat. Quan la llei apreta, la música respon.
7: Els diumenges a la nit, d'11 a 12, Jazz Batussi amb Dani Nelo.
1: Escoltes ICAT.

0: S'acosta el veredicte del Zona Nou 2026.
1: Els tres finalistes del concurs de música emergent en català ja estan a punt.
0: El quintet barceloní Beni Dolores.
1: El grup de Matadepera, Orella 2.
0: I la formació zonenca Plamoguda.
1: Dimecres 23 de setembre, a partir de les 8 del vespre, des de la plaça Catalunya de Barcelona, la final del Zona Nou a ICAT.
0: Segueix-la en directe.
2: Els matins del cap de setmana connecta amb la millor música i la cultura d'arrel. Els dissabtes a les 9 del matí és l'hora dels nous talents. Descobreix les bandes i els artistes que operaran demà al Sona Nou, amb Lluís Gendrau. I els diumenges, també a les 9, girem la mirada cap a la tradició més viva. Tota la música folk i la cultura popular t'esperen a ICATMANS, amb Quim Rutllant. Els dissabtes i els diumenges a les 9 del matí, el cap de setmana es viu a ICAT.

0: una mirada diferent als videojocs.
1: Per aprendre, pensar i somiar.
2: Oi! Diana!
3: I want to make you a spy.
4: When you're ready, Bond.
5: Astronauts for hire. The lucky ones got filthy rich.
1: Passió pels videojocs.
0: Generació Digital, amb Albert Murillo.
6: Els diumenges a les 10 de la nit, a ICAT.
7: S'acosta el veredicte del Zona 9 2026.
8: Els tres finalistes del concurs de música emergent en català ja estan a punt.
7: El quintet barceloní Beni Dolores.
8: El grup de Mata de Pere, Orella 2.
7: I la formació zonenca Plamoguda.
8: Dimecres 23 de setembre, a partir de les 8 del vespre, des de la plaça Catalunya de Barcelona, la final del Zona 9 a ICAT.
7: Segueix-la en directe.

0: Quan el sol s'amaga, el cap de setmana es transforma a ICAT. Els vespres i les nits s'omplen de ritme, descoberta i cultura de club. Tant dissabte com diumenge a les 8 del vespre, Pista de Fusta, la tria musical més elegant amb Miqui Puig. Els dissabtes la nit es fa gran. A les 9, l'electrònica de beats per minut. A les 10, les novetats de Song Hunter. I a les 11, el viatge musical del Futimer. I els diumenges a les 9, l'univers de les gates. A les 10, els videojocs de generació digital. I a les 11, el grup de Jazz Batussi. Dissabte i diumenge, la teva banda sonora és ICAT. Ei, encara no has sentit tot el que passa cada matí a ICAT? No triguis, que potser ja no hi seràs a temps per fer-ho.
1: Els experts, amb Roger Saró, Sergi Vives i Laia Vidal.
0: Els experts, 15a temporada. Més que Dallas.
1: Cada dia de 6 a 10 del matí a ICAT.
0: Potser fa massa temporades que dura, però us alegrem el dia.
2: Abans d'aquest programa, tot això deixaré caps.
3: De què va el programa?

0: però...
1: Una mirada diferent als videojocs.
2: Per aprendre, pensar i somiar.
3: Humanoid.
4: Oi! Diana!
5: I want to make you a spy.
6: When you're ready, Bond.
7: Astronauts for hire. The lucky ones got filthy rich.
2: Passió pels videojocs.
1: Generació Digital, amb Albert Murillo.
8: Els diumenges a les 10 de la nit, a ICAT.
2: ICAT Weekend.

0: Deixa que tots els aspectes del jazz entrin a casa teva.
1: Jazz Batussi.
2: Aquesta setmana parlem de repressió policial, condemnes injustes, abús de poder i corrupció. El blues, el jazz, el soul i l'ska posats del costat dels perseguits. Cançons de resistència, ràbia i desobediència contra l'autoritat. Quan la llei apreta, la música respon.
0: Els diumenges a la nit, d'11 a 12, Jazz Batussi amb Dani Nelo.
3: Si vols vendre el teu habitatge, pensa en gran.
4: A Apialia, més de 300 agències col·laboren per vendre la teva propietat més ràpid i al millor preu.
3: Més difusió, més compradors, més seguretat en tot el procés.
4: Perquè vendre bé no és qüestió de sort, sinó d'un mètode d'èxit provat.
3: Busca la teva agència immobiliària Apialia més propera.
4: Apialia, la força de vendre junts.
0: Escoltes ICAT.

0: Tots a la pista. Miqui Puig als plats.
1: Cada vespre alliberem l'estrès i el cansament amb una dosi de Pista de Fusta. El programa per moure el cos, descobrir cançons noves i deixar-se portar.
2: Qui no balla no és viu.
1: De dilluns a dijous a les 8 del vespre, Pista de Fusta a ICAT. Amb Miqui Puig. Quan plegues de la feina o dels estudis, deixa't acompanyar pel millor de l'escena musical catalana mentre tornes cap a casa. Noves veus, descobertes i cançons que t'atrapen. Nota de veu, amb Fran Lluís Giró i Aina Ostrell, de dilluns a dijous, de 5 a 7 de la tarda, a ICAT.
3: Ja comença a fer-se clar.

0: una mirada diferent als videojocs.
1: Per aprendre, pensar i somiar. Manoi.
2: Oi! Diana!
3: I want to make you a spy.
4: When you're ready, Bond.
5: Astronauts for hire. The lucky ones got filthy rich.
1: Passió pels videojocs.
0: Generació Digital, amb Albert Murillo.
6: Els diumenges a les 10 de la nit, a ICAT.
7: Galati, he trobat una carpeta d'arxius que no sé exactament què és.
8: Què vols dir?
7: Mira, escolta'ls.
9: Gala, ets la millor.
8: És que ens hem fet millors amigues amb la veu d'ICAT. Mira, veu, volem que la promo del Love soni a felicitat absoluta.
10: Obrim el piset compartit de Catalunya.
7: Ara enfada't moltíssim, que potser impacta una mica més.
10: Cada tarda, de dilluns a divendres.
8: I si fem que soni una mica més trista, com si t'hagués deixat la xurri?
9: El Loft, de 3 a 5 de la tarda. Ai, cat.
7: I ara ho pots fer com... sexy.
10: Tinc els meus límits, Alberto.
7: Wiki, wiki.
0: El Loft, de 3 a 5 de la tarda, a ICAT.

parar de fingir. Et convindria venir a fugir amb la meva amiga i amb mi. Es pot fer de l'error propi per no haver de fer-te encàrrec amb l'ajuda d'una mescla de substàncies adequada, de la xapa d'un borratxo sense cap sentit o dels ulls de la que mira tal com si t'hagués parit, de l'ombra d'un mateix, de la crua realitat o del teu futur incert que sort que encara no ha arribat. Prova-ho si vols, fuig de la llei de la gravetat o d'una puta pastanaga que es fa dir felicitat. Arribats a aquesta edat i fins i tot superada la que tenien els meus ídols just quan jo els idolatrava, em dic que

0: Les converses amb els creadors més interessants del país. Músics, actors, cuiners, directors, autors, humoristes. A ICAT, els migdies ens advem per compartir una estona sense presses. Pausa. De dilluns a dijous, de 2 a 3 de la tarda, amb Albert Miralles i Mariona Batalla. Quan el sol s'amaga, el cap de setmana es transforma a ICAT. Els vespres i les nits s'omplen de ritme, descoberta i cultura de club. Tant dissabte com diumenge, a les 8 del vespre, Pista de Fusta, la tria musical més elegant amb Miqui Puig. Els dissabtes, la nit es fa gran. A les 9, l'electrònica de Beats per Minut. A les 10, les novetats de Song Hunter. I a les 11, el viatge musical del Futimer. I els diumenges a les 9, l'univers de les gates. A les 10, els videojocs de generació digital. I a les 11, el grup de Jazz Batussi. Dissabte i diumenge, la teva banda sonora és ICAT.
1: I'm too bossy to catch feelings for a hoe. I should be exhausted, I've been running shit for show. Don't ask me about no nigga, baby, if you know, you know. Bitch, I'm flowing Millie, put some millies on.

0: deixa que tots els aspectes del jazz entrin a casa teva.
1: Jazz Batussi.
2: Aquesta setmana parlem de repressió policial, condemnes injustes, abús de poder i corrupció. El blues, el jazz, el soul i l'ska posats del costat dels perseguits. Cançons de resistència, ràbia i desobediència contra l'autoritat. Quan la llei apreta, la música respon.
0: Els diumenges a la nit, d'11 a 12, Jazz Batussi amb Dani Nello.
3: Quina és la música del moment? Què passa a l'escena internacional? Quin concert no et pots perdre aquesta setmana? Si vols estar al dia de tot el que es mou en la música, aquí tens una hora per posar-te les piles. Independents. Amb Josep Martín i David Talleda. De dilluns a dijous a les 7 de la tarda a ICAT.

Quan cau la nit, la cultura puja a l'escenari d'ICAT. Dilluns, arts escèniques a Rèplica. Dimarts, literatura a La Pila. Dimecres, cinema a Espino. I dijous, sèries a Sèries Selecto. Quatre amics, quatre mons i moltes històries per descobrir. De dilluns a dijous a les 10 de la nit, la cultura sona a ICAT.

0: deixa que tots els aspectes del jazz entrin a casa teva.
1: Jazz Batussi.
2: Aquesta setmana parlem de repressió policial, condemnes injustes, abús de poder i corrupció. El blues, el jazz, el soul i l'ska posats del costat dels perseguits. Cançons de resistència, ràbia i desobediència contra l'autoritat. Quan la llei apreta, la música respon.
0: Els diumenges a la nit, d'11 a 12, Jazz Batussi amb Dani Nelo. Tots a la pista. Miqui Puig als plats.
3: Cada vespre alliberem l'estrès i el cansament amb una dosi de Pista de Fusta. El programa per moure el cos, descobrir cançons noves i deixar-se portar.
0: Qui no balla no és viu.
3: De dilluns a dijous a les 8 del vespre, Pista de Fusta a ICAT. Amb Miqui Puig.
0: Escoltes ICAT.

0: Encara no has sentit tot el que passa cada matí a ICAT? No triguis, que potser ja no hi seràs a temps per fer-ho.
1: Els experts, amb Roger Seró, Sergi Vives i Laia Vidal.
2: Quin silenci el nom, eh?
0: Els experts, 15a temporada. Més que Dallas.
1: Cada dia de 6 a 10 del matí a ICAT.
0: Potser fa massa temporades que dura, però us alegrem el dia.
3: Abans d'aquest programa, tot això deixaré cops.
4: De què va el programa?
0: Una mirada diferent als videojocs.
1: Per aprendre, pensar i somiar.
5: Oi!
6: I want to make you a spy.
7: When you're ready, Bond.
8: Astronauts for hire. The lucky ones got filthy rich.
1: Passió pels videojocs.
0: Generació Digital. Amb Albert Murillo.
9: Els diumenges a les 10 de la nit. Ai.

0: tasta el veredicte del Zona Nou 2026.
1: Els tres finalistes del concurs de música emergent en català ja estan a punt.
0: El quintet barceloní Beni Dolores.
1: El grup de Mata de Pere, Orella 2.
0: I la formació zonenca Pla Moguda.
1: Dimecres 23 de setembre, a partir de les 8 del vespre, des de la plaça Catalunya de Barcelona, la final del Zona Nou a ICAT.
0: Segueix-la en directe. Sabeu que ha tornat a les tardes d'ICAT?
2: L'Alberto i la Gala, que som una passada.
3: Però si no heu ni marxat.
0: Calla, veu d'ICAT.
4: Sí, que ens talles el rotllo.
0: Tenim amb moltes ganes de rebentar la temporada.
2: I que sempre ens renyin per dir alguna marranada.
0: De 3 a 5 de la tarda és l'hora de la migdiada.
2: O millor que ICAT per passar-la acompanyada.
0: Alò!
2: Ep, ep, ep.
0: Ara tu, veu d'ICAT.
5: Alò! De dilluns a divendres, de 3 a 5 de la tarda, a ICAT.

escucho sus l'album. De les 125 passem al Phantom. I se'm mira contra mi on estàs tu. Ja fa molt de temps que ja no et parlo. Porto tot per dins, que fora només estatus. He fet el que cal per demostrar-ho. Perquè sang de la meva sang, de la meva sang. Però no

i el bàndol. Tu el que et molesti jo ho aparto. Fem pas al costat, no dir res fins que surt l'àlbum. De la 125 passem al Phantom. I és amb mi o contra mi, on estàs tu? Ja fa molt de temps que ja no et parlo. Porto tot per dins, per fora només els tatus. He fet el que cal per demostrar.

0: Quan el sol s'amaga, el cap de setmana es transforma a ICAT. Els vespres i les nits s'omplen de ritme, descoberta i cultura de club. Tant dissabte com diumenge a les 8 del vespre, Pista de Fusta, la tria musical més elegant amb Miqui Puig. Els dissabtes la nit es fa gran. A les 9, l'electrònica de Beats per Minut. A les 10, les novetats de Song Hunter. I a les 11, el viatge musical del Futimer. I els diumenges a les 9, l'univers de les gates. A les 10, els videojocs de generació digital. I a les 11, el grup de Jazz Batussi. Dissabte i diumenge, la teva banda sonora és ICAT.
1: Escoltes ICAT.

0: Pista de fusta amb Miqui Puig.
1: Arrenca una nova sessió, un nou ball de tarda. És a la pista de fusta, és a l'FM Dicat, és al migdia els servidors de streaming, és cada dia de dilluns a dijous, les 8. Miqui Puig, els plats et diu hola. Allò fa lloc. Invita amics perquè sempre volem que la cadena, la xarxa d'oïdors, balladors i pista de fusta s'extengui. Temporada nova, 26-27, orgull i joia. Avui, en una d'aquelles tardes on te'n quemen els dits, la pila de novetats que hem anat emmagatzemant durant aquest estiu. Comencem amb quilòmetre zero. Cafè del Mar revisita clàssics de la seva història i deixa que els catalans Joel es marquin aquest Whispering Wind. Quilòmetre zero d'electrònica, Catalunya i Eivissa.

Anys fa, els catalans Güell van ser padrinats per el mític José Padilla. És per això que Café del Mar, amb la seva nova encarnació, Café del Mar Reimagined, els invita a fer versions preciosistes de clàssics de la seva manera d'entendre la música, i es brenen literalment aquest Whispering Wind de Moby. Una mica de so europeista. Sonic Craft omple de sintetitzadors aquesta mondo i sona això, el so europeu de principis dels 80, finals dels 70.

Jo també ballo pista de fusta. Fusta. Jo també ballo pista de fusta.

Sonic Craft, la seva Mundo. Juga amb els sintetitzadors a la manera dels pioners. I a mi em transporta aquell single del Luis que deia Solo Sonido. Pete Phillips, un canadenc que juga amb els sintetitzadors, també de manera eleganta. I can't explain.

0: Hi ha una melangia que creua la cançó tota l'estona. Que em té enganxat. No sé si és el sintetitzador. Aquesta línia que et va portar, no la veu que hi ha imprat. I Can't Explain, Pete Phillips, un productor canadenc. Noms que es van afegint a la nostra manera d'entendre el ball, a les tardes de ball dedicat de la pista de fusta.
1: Pista de fusta, la secta. La secta del ball. Pista de fusta. Ara, de dilluns a dijous, al mateix batcanal de sempre. Hi, George. Morning, Terry.
0: Tenim per donar i vendre Mark Knight i Funk Agenda fent una versió no autoritzada de la mítica peça de Laurent Garnier, Old Man with the Red Face. Diu que va sentir aquesta cançó quan tenia pocs anys, punxada per el mateix Garnier, i es va jurar que es faria DJ. Es va jurar que algun dia la gravaria.

feta per ballar, feta per gaudir, feta per homenatjar a Laurent Garnier. Mark Knight and Funk Agenda es marca en aquest maque bootleg edit del Man with the Red Face, un home amb la cara vermella de treballar del sol, potser de ballar, un home que potser és pista de fúster. Benvingudes totes les peces, tots els productors del món, quan una tarda rere tarda s'inventen coses per ballar. Això comença la clàssica, i ojo cap on va. Mr. Rustle i Soleil Carrillo ens parlen d'estar sol o no estar sol.

el productor italià Mr. Rasto li encarrega Soleil Carrillo un remix i el resultat, aquest Soleil's Flavor remix de la peça Alone. Novetats de tarda. Visca els pianos, visca la gent que té la house entre seia i seia. Sí, Rumba torna. Solomon i Skrillex, un liada molt grossa.

gruixut i de cada barraca, si ens ho han fet Salabun i Skrillex. El seu rumte fa servir elements del tecno, del house i del ball. Un avançat a les cabines, a l'alta les produccions.

0: Everybody wants to be a DJ.
1: Tots a la pista. Miqui Puig als plats.
2: Tarda rere tarda, seleccionant peces de balla. Ja ho sabeu que tots volen ser DJs i els que no volen ser ens hi trobem i gaudim. Nois ho admira el Dine, feeling it too. Productors que es troben, que treuen gaire un bé. Reddit i Patrone, d'elements que ens han de fer gaudir fortament.

fa somriure el riff, aquest sintetitzador, i sobretot aplaudeixo el resultat final. Feeling It Too funciona perquè la melodia és irrepetible, té el format de pop. Ja ho saps que a vegades l'electrònica pot ser en format de pop amb la cançó que recordes, o senzillament batec rere batec et fa caminar. Nois, ui, et mira el Dean.

aquesta funciona per el punt hooligan, les veus del duet de Blanca Argan i la producció de Nau, Nau en P davant, un Nirvana, un lloc on arribar amb èxtasis total. What you waiting for? Moody Alali, avui aixequem roda, com si anéssim amb un polini llimat fins les celles.

0: i Alai. S'imaginen tots els cossos en un carrer estret d'una favela, ballant amb un sound system, amb la suor pròpia de la terra que sua i plora, i els cossos que demanen més. What you waiting for? Underground més underground. Dues cançons darrere parlàvem de melodies. Aquí parlem de beat, parlem de la furtó, del pes del baix i del ritme. La pista de fusta acaba d'arrencar temporada nova i això no s'atura. You
1: make me want. Pista de fusta.
2: You make me cry.
1: Dance Club.
2: You're the one for me.
1: Trencamalucs.
2: I like your attention key.
1: Aquesta és la pista de fusta dedicat a Miqui Puig.
3: Get up. Get it on, get it on, get it on, get it on.
0: Tenim un nom que el sap tothom. Per això ens reconeixem els ulls, els pistos de fusters, quan aixequem els braços, quan la peça té una d'aquelles arrencades com aquesta. Free. Així de senzill, Peacemaker i Dazzy from USA. Et diuen que free, que entra el redoble i t'has d'enganxar.

els balls de tarda dedicats als productors, les cançons, els micròfons, els pistes de fústers. Digues el que vulguis, a vegades potser només són adjectius i pots fins i tot fer el programa sense la meva veu, com si fos un filtre, com si apartessis els pèsols que no t'agraden. Això a vegades passa, no t'agraden els pèsols, però t'agrada la resta, l'arròs. La vida és així. Els que m'heu vist aquest estiu heu vist com m'obsessionava amb aquesta peça. No té res, senzillament té ritme, molt de ritme, i una veu absurda que ens diu que sí.

allò que parlem de tant en tant, de l'hedonisme, una cançó que reivindica viure la vida al dia a dia, amb un estiu de desgràcies, de gent que ha marxat, d'artistes que estimàvem, d'amics de la vora. Tots hem tingut moments per dir que cal viure el moment. I ara una d'aquelles peces que a mi em fa creure amb tot. Un productor britànic anomenat J.J. Un altre que es diu Prince. I Grimso es marca un homenatge a les noies de Londres. Les London Sisters i un d'aquells baixos que em fan ganes de comprar-me un descapotable i portar la panxa a darrere amb ulleres.

0: I get peaceful time, my money gets shared with a fam and a friend. Me and bro keep cruising, haters wanna see us in a Benz.
1: Feliç, quan ballo pel mig de la pista de fusta, preparant el programa i pensant que la mateixa pista d'aquí una estona serà plena de tots vosaltres i gaudireu de peces com aquesta. I la Lite Prienzi en Grismo, London Sisters. Ets aïcat a la ràdio inquieta. El programa es diu Pista de Fusta. El selector, el dijó, que ja és Miqui Puig.
2: T'ho he chiamato per dirti que ti amo.
3: Tots a la pista. Miqui Puig als plats.
1: Prodigy, fent una remescla de Sleaford Mods. Agafa't fort, perquè això no es repeteix sempre.

0: Evidentment que en la música de Sleep for Mods hi ha molt dels Prodigy, però és en Lee Nowet que reconeix com els Sleep for Mods sacsegen per la solapa dia sí, dia també, la consciència a través del ball. A Little's Goat tenia la veu d'Aldous Harling i van dir als Prodigy: porta'm-la, deixa'm-la, que la vull remenar. I què us pensàveu, que la pista us deixaria així? Amb un hi-hi-ha-ha? La pista volia acabar avui aixecant roda. Soc feliç quan faig pista de fusta, soc feliç quan em dieu que us agrada el nostre programa, la nostra missió. La Panxo somriu i em diu: papa, ho hem fet bé. La pista de fusta passa cada tarda i cada. A les 8 del vespre, de dilluns a dijous, sempre ens teniu al migdia ja servits amb un servei de delivery digital perquè ens portis a la teva. Secreta plaça sònica i gaudeixis del nostre ball. Demà hi tornarem, com torna el pa d'en Jordi, com torna l'olivó o la mel d'en Santiago. Ets a la pista de fusta. Calú Studio Killers ens deixen aquest physical, una oda a les nostres venes.
1: Aquesta és la pista de fusta dedicada.

0: Galatí, he trobat una carpeta d'arxius que no sé exactament què és.
1: Què vols dir?
0: Mira, escolta'ls.
2: Gala, ets la millor.
1: És que ens hem fet millors amigues amb la veu d'ICAT. Mira, veu, volem que la promo del Lost soni a felicitat absoluta.
3: Obrim el pisat compartit de Catalunya.
0: Ara enfada't moltíssim, que potser impacta una mica més.
3: Cada tarda, de dilluns a divendres.
1: I si fem que soni una mica més trista, com si t'hagués deixat la xurri?
4: El Loft, de 3 a 5 de la tarda. Ai, cat.
0: I ara ho pots fer com... sexy.
5: Tinc els meus límits, Alberto.
6: Ui, ui, que...
7: El Loft, de 3 a 5 de la tarda, ai, cat.
1: Wow, wow, what the fuck.
8: Escoltes, i cat. Comença Les Gates, un programa en què es parla de tot sense saber gaire de res. Les Gates, amb Mariona Batalla i la seva manada felina.
9: Bona nit, gatetes de Catalunya, i ben tornades al programa més romàntic d'ICAT. Bé, potser no és romàntic a moltes erres, sinó el més romàntic entre moltes cometes, perquè avui realment el que farem és disseccionar el romanticisme. Avui viatjarem als orígens del que entenem per romàntic i ens farem la mateixa pregunta que es fa davant d'absolutament tot un nen de 3 anys. Per què? Perquè el romanticisme era un moviment cultural i artístic bastant fosc, basat en històries d'amor com la de Romeu i Julieta, i de sobte el romanticisme era regalar-se capses de bombons i temps més tard no prohibit, el romanticisme és estimar-se lliurement. La febre del poliamor, ja en parlarem. Però bueno, avui tindrem a la Núria Duran, que avui debuta en solitari sense l'Eloi com a filòsofa perfecta, i amb la Mel de Sexessive, un podcast sobre relacions i sexualitat. I com sempre, de selecció musical feta per una servidora, avui proporcionant-vos els millors temassos al voltant del tema que ens escau, que és el que més ens agrada, l'amor.

I esteu sentint les gates, així que no caurem en el tòpic de cançons suaus com la que sentíem, la de Cel obert, aquest no t'esperava, perquè sí, és un himne romàntic, però aquest A ultrança d'enyor també és una cançó d'amor, romàntica, nostàlgica, a una terra i a un amor, sí.

0: Apaga el mainstream, connecta't a les gates. Cada diumenge de 9 a 10 del vespre a la sintonia d'ICAT.
1: Tota la sort cap a esperança, mal repartida la teva venjança, que encara no sap ningú. Com més que el foc m'espanta la brasa, no me n'oblido, sóc tot...
2: Núria Duran, dins del text.
3: Hola, què tal?
2: És que... Creus que vens amb una altra... performant una altra Núria?
3: M'encanta perquè ara mateix... Jo ja em sentia Hannah Montana quan venia aquí com a Núria Duran. Ara no sé ja qui sóc.
2: Ja, com... Qui és
3: com
2: Núria Duran?
3: Com és una tercera façana, saps? Socorro.
2: Neurodivertides. Aquí tenim personalitat múltiple.
3: Moltes, tenim moltes.
2: Tota l'estona. Núria, avui vens a parlar-nos de romanticisme. Jo estic molt nerviosa perquè m'has dit que tens preguntes. Jo mai tinc respostes.
3: Per jo tant, tampoc.
2: Per això vas fer filosofia.
3: Exacte.
2: Increïble. Núria, tu tira i jo et vaig fent comentaris segons estigui d'acord o no amb els senyors pensadors que hagis portat.
3: Sí, desgraciadament portem senyors perquè al final la història de la filo és molt masculina. Però jo us porto un petit anàlisi d'aquest subjecte romàntic que comentaves, enamorat tràgic, que tant coneixem del romanticisme, perquè al final el que passa amb el romanticisme és que crec que el vinculem molt a un moviment artístic i cultural, però hem de recordar que al final també va ser un moviment polític i social, perquè al final tot el moviment polític, social del moment determina també una mica quin és l'art que es fa en aquell moment. Llavors, a mi algo que em va molt bé per mirar un concepte tan gran com pot ser l'època del romanticisme és tirar una mica enrere per mirar d'on venim. Llavors, jo vull deixar clar que no sóc historiadora, jo sóc filòsofa, per tant, no sé res. I a nivell de dades històriques, doncs, òbviament, un historiador us explicaria molt millor que jo. Però sí que podem començar a dir que les causes, els moments previs d'aquest romanticisme va ser un moment filosòfic molt quadriculat, també a nivell polític. Veníem de la Il·lustració, que és aquesta tendència com cap a la raó, cap a l'objectiu. Per entendre'ns va ser el moment de les primeres enciclopèdies, diccionaris... I a nivell artístic, això s'hi haurà també representat. No sé si et ve al cap alguna corrent així tan quadriculada artística de l'època de la Il·lustració.
2: Quadricula... És que no et sabria dir, però segur que... No sé.
3: Va ser una tornada a uns valors grecoromans. Va ser el neoclassicisme.
2: Vale.
3: Van tornar a les proporcions, a la senzillesa, com aquests valors clàssics, diguéssim. I llavors ens trobem amb dues grans revolucions aquí a Occident, com van ser la revolució industrial i la francesa. Llavors es comença a tecnificar el treball, es comença a veure un canvi econòmic, que dona també, òbviament, un canvi polític. Amb la revolució francesa hi ha aquesta ascensió de la burgesia, s'acaba el sistema feudal, noves democràcies, aquest sentiment de llibertat, d'igualtat, de fraternitat. I a nivell social també apareix una resposta, que és aquest qüestionament dels absoluts il·lustrats, d'aquesta objectivitat. La gent ja no s'hi veu tan reflexada amb les coses objectives i tancades, sinó que aboguen més doncs, per aquests sentiments tràgics, expressius, que comentaves abans.
2: Sí, és un moment una mica d'embogiment. O sigui, venim d'un moment superracional i passem de la raó a l'emoció, radicalment.
3: Totalment, exacte, perquè al final tot és cíclic i ja veiem que després torna a passar el mateix i ja parlarem d'en quin punt estem ara, eh? Però, clar, a nivell artístic, òbviament això també s'hi veu reflexat un cop més, veníem del neoclassicisme i ara ens plantem anar al romanticisme, que reflexa aquests valors socials que van donar sortida a les revolucions industrials i la francesa. Llavors, clar, és l'època de Wagner, de Chopin, de Delacroix. Aquí a Espanya podríem parlar de Goya, una mica les últimes pintures de Goya, però jo inevitablement penso en una sola persona, que és Werther, que és el protagonista de Les penes del jove Werther, que va escriure Goethe al 1774. I per mi és, bueno, per mi i per moltíssima gent, és la representació perfecta de l'enamorat tràgic, apassionat per la seva dona, que... anava a dir spoiler, però va sortir al segle XVIII, o sigui, per favor, òbviament es mata de l'amor que sentia per ella. I hi ha un filòsof, al 1915 va néixer Roland Barthes, i va fer un petit anàlisi de com és l'amor a través de Werther. I jo he portat doncs, algunes pinzellades de com és aquest enamorat.
2: Ens encanta.
3: Llavors, jo crec que el primer que és important dir és com passa aquest enamorament, perquè no sé si tu t'imagines com es dona aquest moment de sobte estic enamoradíssima d'aquesta persona.
2: Com es dona, vols dir, com en quina situació?
3: Clar.
2: O sigui, jo m'imagino festa amb màscares, veig el senyor, hola, vaig a demanar-li la mà. O vaig a demanar-li com un ball. Total. I de sobte crec que és l'amor de la meva vida.
3: Clar, o sigui...
2: M'agafa la maneta i penso, estic embarassada.
3: Clar, 100%. Llavors, tu estàs parlant d'algú com immediat, com
2: sí.
3: Plaixàs. Plaixàs en català,
2: que,
3: sí.
2: Que no es construeix. O sigui, exacte. És del 0 al 100.
3: Sí. Llavors, Roland Barthes identifica precisament això. I ell diu que l'enamorament romàntic es dona a través d'un rapte. Llavors, la persona que s'enamora està primer en una fase que ell li diu crepuscular, que per mi és crepúsculo, òbviament.
2: Referències.
3: En una fase com de buidor absoluta, també, òbviament, preparat perquè algú ocupi aquesta buidor, i amb una serenitat que després serà trastocada per aquest enamorat. Llavors arriba algú que a través d'una flatxada, com qui et deixa boig, t'hipnotitza i et trastoca i et canvia completament i et rapta d'alguna manera. Llavors, ell parla de l'enamorament com un fet passiu, pràcticament, com que se t'emporta, tu no pots fer res i estàs allà de la mano de Dios. I a mi aquesta cosa de passar de la serenitat a que et trastoqui tot i està llançat a aquesta persona, només em pot portar a pensar una persona que és sempre se apodera de mi ser, mi serenitat se vuelve locura, que ho podria haver dit Werther, però ho va dir Camilo Sesto. Llavors, estem veient que el romàntic no s'ha quedat al romanticisme del segle XVIII, o sigui, com seguim veient coses, anem a veure una altra figura d'aquestes, perquè ja hem parlat d'aquesta flatxada i d'aquesta hipnosis. I Barthes dirà que podem identificar un abisme en aquest enamorament, com algo enorme al que quedes abocat i que no pots controlar, que és un abisme tan bo com dolent, perquè potser és un abisme de que no t'estima l'altre i llavors et mataries, com li passa a Werther, o és un abisme de que us estimeu tantíssim que us mataríeu junts, de lo intens que és tot. Llavors, trobes que aquesta figura la pots identificar amb gent actual? O sigui, creus que realment el romanticisme s'ha quedat enrere?
2: No, jo crec que és algo molt actual. Va haver aquest moment de febre del poliamor, anem a intentar donar-li la volta, però tots tenim una amiga que està absolutament boja i que s'enamora, que veu algú a la discoteca i pensa, és el pare dels meus fills.
3: 100%. Jo hi ha una persona que penso molt en això, no sé si va de discoteques, però per mi hi ha un fort paral·lelisme entre les joves penes de Werther i David Bustamante. Perquè Werther queda amb la seva estimada un dia amb la Loti i ell diu, ai, la veuré, tot desapareix davant d'aquesta perspectiva com devorat per un abisme. Però clar, el meu primer referent de romàntic empadernit no va ser Werther, va ser Bustamante, dient tu al filo de la irrealitat, un lecho de sensualitat. Por amar te doy la vida, te abro el corazón con ansiedad. O sigui, ja ens està parlant d'aquest trastocament, de perdre la serenitat. O sigui, a mi em sembla, si més no simptomàtic, de que aquesta figura no l'hem perdut, segueix molt vigent per molt que hagi evolucionat,
2: sí.
3: Òbviament. Llavors, clar, sí que és cert que podem pensar molt en enamorats superromàntics, però també podem pensar molt en l'altra punta de l'extrem, que per mi serien els tecnobros, criptobros i tots els bros. Exacte. I hi ha una persona que analitza això i fa com una suècia de radiografia de l'amor actual, que és Byung-Chul Han. Llavors jo diria que ara mateix s'ha com desdoblat i està en una banda Werther i aquest enamorat tràgic, i per altra està aquest subjecte neoliberal, despreocupat, individualista, i llavors entremig hi ha una gran varietat de grisos que, bueno, doncs anem ubicant, no? Però... al final, si mirem d'on venen cadascun, jo diria que Werther ve d'una història més clàssica de l'amor, que per mi seria el mite de l'andrògin de Plató, que a veure si et sona d'algo, però Plató deia que els éssers humans, abans de ser com som ara físicament, érem esfèrics, teníem quatre braços, quatre cames, dos caps, i que un dia Zeus es va enfadar per algo, perquè Zeus s'enfadava molt, i ens va tallar per la meitat. I ens va deixar amb aquestes ganes de retrobar-nos sempre.
2: La mitja taronja.
3: Exacte. Aquest mite de la mitja taronja que tant ens hem cregut i que tant va trencar en defensa d'Afrodita el 2015 va ser fruit, mai millor dit, del mite de l'andrògin de Plató, o sigui, venia de l'antiga Grècia i de la mitologia. En canvi, a l'altra punta de l'espectre tenim aquest subjecte individualista que es preocupa per lo seu i poc més, que veu del neoliberalisme, el capitalisme que tant ens ha trastocat. Perquè al final el que hi ha al principi, les tendències econòmiques acaben afectant a com veiem el món nosaltres. I Byung-Chul Han, precisament, a L'agonia de l'Eros, que és el seu llibre, fa una anàlisi d'aquest subjecte. I ell diu que si al final l'amor és entregar-te a l'altre i tenir una espècie de confiança cega per tirar-te a la piscina i a veure què passa, com és possible fer-ho quan cada cop estem més separats, quan cada cop som més individualistes i no podem crear aquest teixit de confiança amb l'altre?
2: És que l'amor jo crec que també és una mica un acte de fe.
3: 100%.
2: No? Com que quan tu t'entregues a l'altra persona, realment no la coneixes prou com per fer aquella entrega. Fas un acte de confiança cega.
3: Sí, 100%. I que és molt
2: cosa
3: complicat.
2: Cosa que és una mica de Lulu.
3: Ah,
2: per part nostra, en blanc.
3: Però i que no és de Lulu en la vivència humana? O sigui, com...
2: Ja.
3: Tot és de Lulu, alguns
2: existir,
3: més i alguns menys,
2: existir
3: no?
2: Existir és delusional 100%.
3: Total, total. Clar, llavors el que dirà Byung-Sul Han és que l'amor també ha quedat impregnat d'aquesta economia capitalista i d'aquesta espècie d'estandardització que s'ha donat amb el capitalisme, de que tot sigui igual, de poca tolerància cap a les diferències, de que tothom sigui una mica més el mateix, perquè llavors pues, ningú destaqui massa. No? I alhora també identifica que hi ha un excés d'altres persones, com que cada cop tenim a l'abast més persones, òbviament coneixem més persones que les que coneixien els nostres avis, per exemple, i això fa que sigui molt més difícil pues, triar una persona, dedicar-te al màxim cap a ella, i com que complica una mica aquest amor, diguéssim.
2: Núria, Byung-Sul Han parla de l'orientació sexual, és a dir, encara que no sigui ell, altres filòsofs que diguin ara, com estem en aquesta era com de consum de cossos, de tenir, no, com aquest capitalisme romàntic també, la gent ara de sobte és bisexual. Llavors té encara més, no, com que s'amplia més aquesta oferta.
3: Jo no sé de ningú que ho faci així. Crec que també com no és algo que jo pensaria mai, crec que no he buscat què diuen. Byung-Sul Han, que jo sàpiga, no parla de sexualitat en cap moment. Sí que parla de més accessibilitat a través de les xarxes, de les aplicacions de lligar, d'internet, o sigui, pots conèixer una persona que està a l'altra punta del món i això fa 50 anys potser no hagués estat possible. Llavors, ell parla d'accés en aquest sentit i no tant amb que ara pues, siguem tots bisexuals i ens volem follar tothom.
2: Cosa que està meravellosa.
3: Que està fantàstic, sí.
2: Vull dir.
3: Total. Però ell l'anàlisi que fa és que amb tot aquest panorama que tenim, és que ara no volem que l'altra persona ens trastoqui, com per exemple sí que passava amb el romanticisme i amb Werther, sinó que el que ara volem és que se'ns reafirmi la nostra identitat. O sigui, no volem tant estimar l'altre, sinó que ens estimin, que ens donin validació, que ens confirmin qui som, reafirmar-nos i que no ens toquin gaire la nostra persona, que ja massa tenim el que tenim.
2: M'estic sentint personalment atacada. Senyor Byung-Sul Han, relaxis. Núria, posarem una cançó del Chico, a You and Me Baby, però em va perfecte que ens quedem amb això. Nenes, no desconnecteu del tot perquè seguirem parlant de romanticisme i anirem en aquesta experiència una mica capitalista de l'amor.

continuem parlant de romanticisme i m'agafo, Núria, el que ens estaves explicant fa una estona. El romanticisme entès com una mica de... com un moviment que converteix les emocions en el centre de l'experiència humana. No? El romanticisme entès com la idea d'un amor com a format a força transformadora, la recerca d'una ànima bessona, una mitja taronja, la creença que hi ha passions que passes d'una sentit a una vida sencera, i aquesta idea de l'amor com una cosa forta i indestructible per la que literalment perdríem la vida, no? Teníem el màxim exponent potser la història de Romeu i Julieta. Però si el romanticisme va imaginar l'amor com una promesa d'eternitat, això també havia de tenir una resposta, com ho va tenir en el seu moment. I avui m'agafo a la teoria del sociòleg Sigmund Bauman, un autor que el meu germà em va recomanar quan vaig caure en la febre del poliamor i les relacions obertes. Em va dir: Mariona, agafa aquest llibre, fes-li una volteta. Ara parlarem, Núria, també de la febre del poliamor. Però posem-nos una mica en context. Us presento a Bauman, que va ser un sociòleg i filòsof polonès conegut per la seva teoria de la modernitat líquida. Ell va dedicar gran part de la seva obra a analitzar com la globalització, el consumisme i l'individualisme transformaven la manera en com vivim, treballem i ens relacionem. La seva idea central és que hem passat d'una societat sòlida a una líquida. La liquidesa no és necessàriament bona o dolenta, és simplement una descripció del món. Venim d'això, de la solidesa, no? Característiques d'una vida sòlida. Doncs una feina per tota la vida, vius en una comunitat estable, matrimonis duradors, unes identitats com superfixes, i hem passat a una liquidesa. Doncs, per exemple, aquestes feines que eren per tota la vida ens han portat a una situació de precarietat laboral que ens obliga a buscar alternatives i tenir més d'una feina al llarg de la vida. Som éssers globalitzats i, per tant, tenim una mobilitat constant, tenim identitats canviants i tenim, això és l'important,

0: Tornem a la teoria. Bowman afirmava que vivim en un món marcat pel canvi constant, que tot és més flexible, més ràpid i provisional. Vivim en una època que exalta la llibertat individual, l'autonomia i la possibilitat d'escollir. És a dir, agafeu-vos, perquè aquest tio deia coses. Volem estimar, però no sentir-nos atrapats. Em sento personalment atacada.
1: Em sento un cop més a teràpia.
0: És que clar, necessitem els altres, però alhora tenim por que els altres ens limitin. I aquesta tensió genera un fenomen molt contemporani, que és que les relacions cada vegada són més negociables, més reversibles, i en alguns casos, per conseqüència, una mica més fràgils. I és el que deies abans, Núria, no? Com que ells parlaven d'això a banda que existissin Tinder, Bumble, aplicacions de lligar.
1: No, és que sortíssim, és com si tinguessin una bola màgica, però realment tenen molta sabidoria.
0: És que és molt fort, perquè estaven descrivint això, no? Com aquesta realitat en la que tu t'apareix una persona i amb un moviment de dit ja et dius sí, sí o sí, no, com que tens un catàleg amb infinites possibilitats de conèixer una persona. Jo parlo molt també del consum de cossos, no? I de la sensació, que això és fort, també hem anat a teràpia per parlar-ne, la sensació que sempre pot ser que hi hagi algú més interessant esperant la següent pantalla, a la següent coneixement.
1: Sí, crec que és una mica la resposta a totes aquestes opcions que tenim. O sigui, abans, si tenies una opció, t'hi entregaves al màxim i confiaves, i això permetia crear com aquesta relació, però clar, si sempre hi ha una altra persona disponible, és molt complicat.
0: Però molta gent, els boomers, ens diran que ens hem tornat persones més egoistes, i no és que ens haguem tornat més egoistes, o sigui, la gent, o sigui, genèticament som iguals. El que passa és que, com hem incorporat una lògica de consum gairebé com a tots els aspectes de la nostra vida, hem fet una mena de hipercapitalització de l'amor. I Bowman diu que la societat de consum no només afecta allò que comprem, sinó també afecta a la manera en com pensem i en com ens relacionem entre nosaltres. Parlem també de l'economia basada en la novetat, de que tot és substituïble, tot és actualitzable, tot té una data de caducitat, i a mi em porta també a la cultura de l'escroll infinit, de...
1: Sí, a TikTok.
0: Tot és molt ràpid, tot... si dura més d'un minut ja no té la meva atenció. Volem les coses ja i novetat tota l'estona. Llavors, la pregunta és inevitable, que és, com podem comprometre'ns amb algú si sempre tenim la sensació que hi podria haver una opció millor? I aquí apareix el gran debat que genera controvèrsia, que és el de les relacions obertes i el poliamor, que va ser el gran debat de les feministes en el seu moment. Jo crec que va ser, Núria, una mica pre-Covid?
1: Per mi va ser 2017, però clar, jo vaig entrar a filo el 2017. Llavors, allò era un campo d'experimentació de poliamor, relacions obertes i tot el que se sortia de la norma. Llavors, potser la febre i el punt com d'àlgid va ser una mica més tard, no ho tinc gaire clar.
0: Clar, jo sé que és això, pre-Covid. O sigui, com...
1: Sí, per mi va ser en defensa d'Afrodita, que crec que és això del 2015, 2017, no t'ho sé dir.
0: Sí, ara no crec que no tinc apuntat lo del defensa d'Afrodita, però bueno.
1: Sí, per mi va ser aquell moment.
0: Sobretot com en espais i entorns progressistes i feministes es va popularitzar aquest discurs on es qüestionava la monogàmia tradicional, i moltes de les seves crítiques tenien sentit, no? Com que durant segles la parella ha estat com una institució, i a part era una institució atrevessada per desigualtats, dependències econòmiques i també unes expectatives de gènere com molt rígides. Però també és legítim fer-se una altra pregunta, que és... I si les formes que tenim com contemporànies de no monogàmia no fossin una alternativa a la lògica neoliberal, sinó al màxim exponent, el que us deia, no? Com el consum de cossos. Perquè quan parlem com de l'exaltació absoluta de l'autonomia i d'aquesta necessitat de no dependre de ningú, de mantenir sempre obertes totes les opcions, de fugir de qualsevol expectativa que pugui limitar la llibertat individual... crec que estem com ampliant la nostra capacitat d'estimar, però també estem intentant, i aquí em sento personalment atacada per mi mateixa, que estem com intentant reduir els riscos emocionals que comporta estimar.
1: Per mi és una és un retorn, com ja hem dit abans, tot és cíclic, però és un retorn a l'època il·lustrada d'aquest subjecte autònom que ho pot fer tot sol, que és independent i que és superobjectiu i té tot calculat. O sigui, ens falta fer un DAFO abans de començar una relació, i ja per mi seria l'extrem màxim.
0: Clar, és a dir, estarem d'acord en que tenir una relació monògama, bueno, i no monògama també, jo crec, com que implica renunciar

0: renuncia a certes coses per apostar-ne per unes d'altres. I ens costa molt comprometre'ns, però crec que és una cosa, i Núria, tu, jo crec que com a filòsofa ho hauràs vist i ho hauràs, tens més perspectiva d'això, que és que de la mateixa manera que la manera de relacionar-nos afecta la filosofia, l'economia, a la manera en què funciona la societat, el compromís crec que també és una cosa que està una mica com un concepte que penja una mica d'un fil. Com que sí, sento que cada vegada les generacions tenen menys compromís en general amb la vida, amb les coses.
1: Sí, no sé si és per això que deies de la gran varietat d'opcions, també una mica en defensa d'aquesta gent. Crec que també quan tenim tan poc temps per viure, també crec que és molt normal voler viure moltes coses que potser fa uns anys haguéssim pogut viure amb molta més tranquil·litat i ara tot ha de ser més ràpid perquè tenim menys temps material per dedicar a les coses. Llavors, doncs mira, avui quedo amb un, demà quedo amb un altre perquè és que no tinc més temps en el meu dia.
0: Ja, yeah. Crec que és important també dir que Bauman no era tampoc defensor de l'amor romàntic tradicional, és a dir, que quan renunciem al tema de la liquidez, de les relacions obertes, més líquides, precisament, no és obligatori tornar al matrimoni per obligació, les relacions de dependència, però tampoc no celebrem aquesta flexibilitat contemporània. Mm. A ell, a Bauman, el que li preocupava era que, en nom de la llibertat, acabem perdent la capacitat de construir vincles profunds. Llavors, jo crec que aquí hem de construir un pont entre, Núria, el romanticisme del que tu parlaves abans, d'entregar-se a la teva estimada, i aquesta liquidesa de l'efimeritat de les coses. Llavors, jo crec, i el que jo m'he agafat, és que la manera que tu triïs de vincular-te amb una persona ha de ser una decisió lliure. I que dins d'aquesta decisió lliure tu puguis triar un compromís monògam. No sé si m'estic explicant.
1: Sí, per mi més que lliure, que també ha de ser genuïna amb tu mateixa. O sigui, com no deixar-te endur per al que està de moda, per al que hauries d'estar fent, sinó que sigui algo que realment estigui en coherència amb qui ets tu, tot i que, òbviament, qui som nosaltres té molt a veure amb què hi ha al nostre entorn, no? Però sí que sento que, per exemple, quan jo estava a la uni, jo vaig tenir relacions obertes i poliamor, perquè era el que estava allà vigent i el que s'havia de fer. Llavors crec que també té més a veure amb ser honestes amb nosaltres mateixes.
0: També jo crec que aquí hi ha una cosa de moment vital, d'entorn i d'edat, que és la vida adulta i precària no et permet quedar amb tres persones a la setmana. És com jo no puc invertir energia en tres persones diferents. Perquè és que no em dona la vida.
1: Però amb una trieja és més barat el lloguer que amb una parella. Clar, hi ha les dues vessants i aquí és el problema.
0: Clar, però veus, aquí és la cosa perillosa, que és que se'ns barreja l'amor amb l'economia. O sigui, estem prostituint una cosa que és tan pura i tan visceral, o que hauria de ser tan pura i visceral com és l'amor, però com som unes precàries, unes rates pobres, ens plantegem tenir parelles de tres per compartir pis tres persones.
1: Clar, no sé si seria el motiu de pes, però òbviament l'economia i l'amor està vinculadíssim, i més quan l'economia ens està ofegant d'aquesta manera, o sigui, és que és impossible.
0: No, és que és insostenible. Després també parlaves, Núria, que crec que has donat també un clau, que és fer una cosa que tu et senti bé. I les persones som canviants, és a dir, tu pots establir una relació oberta amb una persona i en qualsevol punt de la relació dir: ei, estic passant per un moment en el que no em sento gaire còmode, o estic passant per un moment de baixa autoestima, de poca seguretat, i revisar una mica les normes, entre cometes, d'aquests vincles.
1: Sí, crec que estem en un moment social on els grisos no s'accepten. O sigui, com no s'accepta el canvi, hem de tenir molt clar el que volem i no canviar mai, perquè llavors vol dir que has estat sent falsa o has estat mentint, i és com, bueno, podem també canviar la gent.
0: Clar, a mi em passava una cosa, que no sé si tu també ho vas viure així, que era, i és una mica greu perquè és tirar pedres sobre la meva pròpia teulada, però pensava, jo com a bona feminista, que he de ser subversiva i la més radical, no puc tenir una relació monògama. He de ser poliamorosa, perquè si no estic fallant el meu propi moviment, i he de ser poliamorosa. Quan potser no estava preparada per tenir una relació oberta o poliamorosa.
1: Totalment. Hi ha també aquesta cosa de que comprem ideologies per packs, no? Com que si ets d'esquerra i ets progressista, has de ser no monògama, has de viure a una comuna i fer criança compartida amb la teva amiga. Potser no cal, no? O sigui, podem triar. No et dic que, òbviament, pues, una persona d'extrema dreta pugui tenir valors d'extrema esquerra, pues, entenc que és molt complicat, però tampoc cal comprar un lote, no? Com que pot no passar parat.
0: Bueno, és que un altre cop el tema dels grisos.
1: Sí, ens està passant.
0: Cada cop estem més polaritzades, nenes. Bueno, en fi, jo us convido a llegir a Bauman, que és un tio meravellós, però també us convido a deixar... Jo en aquest programa que portem gairebé una hora racionalitzant l'amor, però deixar... O sigui, jo havia un moment en el que pensava més en l'amor del que em permetia sentir-lo. I és com, nenes, si és complicat, enrevessat, hi ha dubtes, hi ha tal, és que potser no és allà.
1: Sí, però és una mica el que diuen les psicòlogues, no? Com deixa de racionalitzar les emocions i viu-les, que és complicadíssim.
0: Ja, no. Per això estem anant a teràpia i llegint a Bauman, perquè no fem bé ni una cosa ni l'altra. Núria, moltíssimes gràcies.
1: A tu.
0: Com ho has fet tan bé, mira, et punxaré perquè cobris.
1: Som-hi!

0: foc a tantes coses. En tindria prou amb un llumí. Un dia de sort com un idiota que no veu més enllà del seu melí.
1: Durant el programa hem parlat del romanticisme com a moviment cultural i també de l'amor líquid de Bauman, dues visions gairebé oposades. Una ens diu que l'amor hauria de ser una cosa excepcional, una cosa transformadora i eterna, i l'altra ens descriu una societat on costa sostenir els vincles. Però anem a la vida real i ho farem amb la Mel de Sexcessive. Com estàs?
2: Molt bé, moltes gràcies per convidar-me.
1: Escolta, comencem ja amb el bombasso informatiu, que és... Existeix més encara la idea aquesta de la mitja taronja? És a dir, és realista voler buscar o esperar trobar una persona que cobreixi 100% les nostres necessitats emocionals, sexuals i vitals?
2: Clar, per mi no. Jo crec que encara hi ha gent que sí que ho pensa, sobretot perquè crec que la nostra idea de l'amor en general està molt formada per tot el que són les novel·les, les pel·lícules, totes aquestes coses que ens diuen que l'amor ha de ser com difícil, l'has de lluitar, ha de ser com sacrificat, i a sobre pues, hi haurà una persona només que haurà de satisfer pues, totes les teves necessitats. I a l'hora de la pràctica jo crec que és bastant inviable, bàsicament perquè és molta responsabilitat que li poses també a una sola persona, no?
1: Bueno, i molta responsabilitat també que adquireixes tu en el moment de dir... O sigui, a mi algú em diu, ets la meva mitja taronja, i pensaria, quin agòbio.
3: Com et falli.
1: Clar, perquè el dia que et falli em sentiré superculpable. Clar, llavors...
2: Culpable, i també si algun dia et falla, si només has estat amb aquella persona i només has comptat amb aquella persona, estaràs sol davant del món, no?
1: Clar, és que també és això, quan esgotes la teva bala de la mitja taronja... Hauràs de buscar un mig kiwi. Vull dir, ja, com que ja no tindràs com aquesta mitja taronja. Llavors, què recomaneu des de la sexologia, des de la teràpia de parella, des de la psicologia, quan una persona diu, mira, és que m'agrada aquesta persona, però no encaixem del tot? Proposeu quedar-se allà, tot i no cobrir absolutament tot, que també igual hauríem de veure com delícit és buscar una persona com una cobertura de parxes i forats, eh? O proposeu relacions obertes en les que es pugui anar coneixent altra gent?
2: Bueno, primer de tot dir que nosaltres no som professionals. Nosaltres en el nostre programa parlem purament de la nostra experiència, de les coses que nosaltres vivim i de la nostra opinió, i ja està. Llavors, tot el que jo digui al final també és una opinió més que és igual de vàlida que qualsevol altra. Llavors, jo crec que, sincerament, si... poses tota la teva fe en una sola persona... Perdona, em pots repetir la pregunta? Com era?
1: Sí, creus que funciona més el fet de apostar per una persona encara que no sigui l'amor de la teva vida i no vagi tot al 100%? O si obriries portes a una relació oberta o flexible?
2: Clar, jo obriria la relació, a una relació on pugui tenir més relacions, però bàsicament perquè tampoc em vull perdre persones xules pel camí. Crec que tothom aporta el seu granet de sorra a el que ets tu com a persona, a la teva vivència sobre aquesta terra, i al final en l'amor el mateix, saps?
1: Clar, a mi el que m'ha passat quan vaig descobrir l'univers poliamor relacions obertes és que quan el meu germà em va posar la contra, perquè el meu germà és com hooligan de la monogàmia, em va dir, ostres, Mariona, és que igual estàs cobrint coses, és a dir, cobrim buits, i potser el que hauries de fer no és tenir tres nòvios, sinó anar a teràpia.
3: Sí, també descentralitzar una mica l'amor en aquest sentit. Sí, potser no només anar a teràpia, sinó no et calen tres nòvios, potser et calen tres amigues més. O sigui, et cal un nòvio i que les amigues també tapin certs forats, no? Perquè al final no tot recau en l'amor cap a una persona a nivell romàntic, sexual.
2: És que és exactament el que has dit tu. O sigui, ara nosaltres... o el que ens ensenyen almenys és tenir la parella sempre com en el punt mig i el més alt. I llavors després van totes les altres relacions. I jo crec que la no monogàmia justament aposta per una cosa més equilibrada, més com que tots estem en un mateix nivell.
1: I no penseu que... És que estic intentant fer d'advocada del diable, eh? Que potser és perquè no hem trobat la persona. O sigui, que de manera genuïna, si trobéssim la persona increïble i feta per nosaltres... sí que la col·locaríem com en un punt com no prioritari, però sí, com...
3: A mi em costa creure que amb com evoluciono jo i com em veig canviar hi haurà una persona que serà perfecta per mi des de que tinc 15 anys fins que em mori. O sigui, mirant enrere, jo miro a com era jo fa 10 anys i dic, hosti, pues menys mal que no vaig trobar la mitja taronja en aquell moment, perquè no ens portaríem bé ara.
2: Jo crec que també, si tu trobes una persona i aquesta persona et vol acompanyar, jo crec que també és acceptar que la persona que tens al teu costat és probable que canvi durant aquest temps que estigueu. Llavors és... Depèn de tu si vols acompanyar també aquests canvis i si aquests canvis també encaixen amb els teus. I llavors, si podeu encaixar amb el canvi que és la vida constantment, doncs llavors sí que crec que podeu durar i pot ser que només hi hagi una persona per tu. Alhora també em sembla com molt difícil de creure que una sola persona sempre serà per tu tot.
1: Ja, yeah. De fet, no sé si us ha passat, però ja tinc 28 anys i ja començo, o sigui... Abans de la meva relació d'ara, no feia presentar un currículum, però sí que, per exemple, tenia clar que jo ara tinc temps de, o sigui, no tinc temps de tenir relacions com així líquides i vull construir alguna cosa sòlida perquè és el canvi de gust i tal. Jo tenia molt clar que no podia construir una relació futura amb algú que no volgués tenir fills, perquè és una cosa que jo volia. Llavors era, si és l'amor de la meva vida, però no vol tenir fills, no tindré una relació amb aquell noi.
2: Clar, jo crec que també és depèn de quins projectes tens tu a la vida. Hi ha gent que té com a objectiu crear una família, no?, en aquesta vida. Llavors, si tu creus que és una cosa que pot com canviar o no tens clara o inclús podries fer amb més d'una parella, doncs llavors sí que és possible. Si creus que només hi ha una sola persona amb la que puguis construir això, doncs llavors clarament doncs no podràs estar amb una persona que no tingui el mateix projecte de futur perquè a la llarga és que al final no encaixareu.
1: Però us heu tornat amb l'edat també com més, cada cop més clares i més fermes a l'hora de triar quan sí i quan no?
2: Clarament, sí. Perquè amb l'edat tu aprens el que necessites, el que vols, aprens també a dir que no a coses que no et fan bé i al final pues, fas una mica de filtre, molt més aviat que quan el feies quan eres més jove, perquè era més aviat amb qui em faig el primer petó i la setmana que ve amb qui estaré, no?
1: Yeah.
3: Sí, jo sí que he fet bastant canvi de... crec que en la meva adolescència i postadolescència, relacions obertes, poliamor, let's go, totes amb tots, i allò era, bueno, un caldo de cultivo de tot, però crec que ara de gran soc més partidària del que he dit abans, de descentralitzar l'amor i de... Jo soc monògama i tindré una sola parella si algun dia la tinc, però, òbviament, les meves amigues estan al top 1, igual que estarà aquesta persona.
2: I és que també us vull confessar que jo soc molt pro del poliamor, molt oberta, relacions obertes, però també és veritat que penso que és una mena d'amor que és molt difícil i molt complicat de sostenir en un món que està creat per una societat monògama, perdona.
1: És que, bueno, és el que dèiem amb la Núria abans, no? Com que tot està fet, per exemple, la crisi de l'habitatge ens obliga a emancipar-se en parella. És a dir, jo visc amb la meva mare perquè no em venia de gust compartir pis i era com, mama, jo marxaré de casa, o bé, quan trobo una parella amb qui pugui compartir pis, o
3: quan sigui mega rica i marxi sola.
1: O quan em toqui la loteria, que no la jugo, per tant, em tindràs aquí fins que tingui 40 anys. I és una cosa forta, el fet de dir, no, és que si no és amb una parella, no puc sortir de casa. I coses més simples com que les ofertes del supermercat són packs de dos,
2: total.
1: Tot és fet per la parella.
2: Sí.
1: A banda, també us volia parlar de... Quina relació teniu amb les xarxes socials? Òbviament, perquè crec que estem en el moment de companyes de classe, universitat, amigues, companyes, veïnes, que comencen a ser mares i s'estan casant. Molts casaments últimament, jo no ho entenc.
2: Molta gent embarassada, també.
1: Molta
2: no paren
1: gent...
2: de sortir fills.
1: O sigui, molta gent embarassada. I coses de la hiperromantització. Tenia posat aquí com les xarxes socials reforçant els rols de gènere. Per exemple... l'error recuinant pel seu nòvio sent la dona perfecta. Jo hi ha un punt que inevitablement em comparo amb aquests perfils de dones superfemenines que compleixen amb el rol del que s'ha llegit com ser una bona dona. Vosaltres com ho porteu? O sigui, jo penso que, bueno, a part, que jo deia, vull ser mare jove i la gent em diu, bastard. O sigui, no, ja no
2: jo,
1: podràs...
2: jo era una d'elles, eh? Jo volia ser mare fa 2 anys i la vida, ho sento molt, però no m'ha tocat. Llavors, ara ja no sé ni si vull tenir fills, vull dir que he imaginat.
1: Ja. Yeah.
2: La vida canvia. Jo crec que ara estic en un punt en què estem aquí ara i ja veurem el que passarà. En plan, no ho sé.
1: Ja. Yeah.
2: Però bueno, referent a el que deies, crec que hi han com molts pals a tocar a el que és les xarxes, perquè per una banda, clarament, crea com unes expectatives molt altes, perquè clar, tu a les xarxes l'únic que veus són les coses bones. Ningú clar. Penjarà lo merda marit, que és la teva parella, o lo merda pare, que és el teu col·lega, saps? En plan,
1: yeah.
2: Ningú penjarà això. Però alhora també crea aquesta necessitat o aquest run-run a dins teu de, hòstia, potser jo hauria d'estar fent el mateix, saps? O, uau, per què no tinc jo parella? O, uau, per què no m'estic casant, saps?
1: És que el per què crec que també és una pregunta forta, perquè et connecta com amb una... Almenys el meu relat era, no sóc suficientment vàlida, no sóc suficientment total. Guapa, no estic suficientment bona com per ser mereixedora d'un nòvio que em porti a Bali a lluir un biquini en el que no m'hi cap ni el xotxo. Saps com? Però
2: sí.
1: És horrible, però totes estem al sofà de casa amb el pijama de l'Stitch mirant i dient, sóc una pobra desgraciada, i un altre cop és perquè estem posant com l'amor romàntic al centre de la nostra existència.
2: Bueno, i el perfeccionisme també. Perquè al final, les noies aquestes que veiem amb pijames perfectes, que si la pell perfecta, tal, no sé què, al final és el que et dic, rotllo, elles mostren el que ven, i el que ven és això.
1: Ja. Yeah. Vosaltres teniu referents com de gent normal ensenyant... Bueno, jo us he de dir que el Bruno León...
3: Increïble.
1: No sé si tu l'has vist, Mel, el noi aquest que ha estat embarassat, un noi trans...
2: Ah, sí, l'he vist, m'encanta seguir-lo. O sigui, la veritat és que ho veig increïble, que ensenyi una realitat completament diferent a el que estem acostumats. Ens falten referents.
1: Clar.
2: Així, la veritat.
1: Per la gent que no el tingui ubicat, el Bruno és un noi trans que té una parella noia, però van decidir que ell seria la persona gestant. Vaig dir, això em representa molt més que... qualsevol imatge d'una parella perfecta.
3: Total, de fet, crec que en un dels seus últims vídeos de YouTube, així més llargs i tal, és una conversa distesa amb la seva parella i van explicar els problemes que havien tingut de parella, que ho van arribar a deixar, que es van com retrobar... O sigui, com, em sembla molt guai que es parli també d'això a xarxes.
2: Sí, que l'amor no sempre és lineal, que també hi ha els i baixos i...
1: De fet, ara que parlem dels i baixos, tenia apuntat aquí amor versus enamorament. Perquè a vegades sempre pretenem que una relació estigui com en el seu top d'intensitat tota l'estona. I jo és una frase que deia molt, i li vaig anar un dia supertrista a la meva psicòloga, i li vaig dir, és que crec que mai no m'enamoraré com quan tenia 16 anys. I em va dir, però realment vols enamorar-te com quan tenia 16 anys i estar obsessionada amb el noi que t'agrada 24 hores?
2: Jo anava a dir, rotllo, alegra't per no estar així. Perquè per mi l'enamorament és el que sents a l'inici, no? Aquestes... papallones, que en realitat no són papallones, són ansietats, vale? Llavors, quan deixes de sentir aquestes papallones, jo crec que és quan deixes d'estar, o el que diuen que ja no estàs enamorada, però crec que llavors és quan ve l'amor de veritat, que és quan estàs tranquil, quan no tens cap mena de preocupació amb la persona que tens al costat, quan no estàs constantment pensant amb la persona de què deu estar fent, o li haig d'escriure, o haig de... Quan no tens aquesta obsessió, allà és amor de veritat.
1: Ja. Yeah. Sí que és veritat, i això, Núria, igual tu en saps com ubicar més, que és que també estem superintoxicats per aquesta com societat del hipercapitalisme i del consum, i que és molt normal que busquem tenir com aquesta sensació d'enamorament, com de dopamina, saps? De la mateixa manera que estem amb tot el dia amb el mòbil, amb els reels, amb tal, buscant l'amor el mateix, com sensacions fortes tota l'estona i que tota l'estona ens sorprenguin i...
3: Bueno, al final busquem la novetat, però igual que busquem la novetat quan surt un mòbil nou, o sigui, com estem tota l'estona buscant el que encara no coneixem, no? Però crec que és cosa de la velocitat de la vida i del sistema.
2: Jo crec que també perquè tenim moltes opcions. O sigui, nosaltres abans, quan no existia el mòbil, no existien les xarxes i totes aquestes coses, nosaltres podíem veure el que teníem més proper. Les persones que ens rodejaven i les seves realitats, però tenint Instagram que podem veure l'altra persona de l'altra punta del món, o apps de cites, el mateix. Al final són moltes opcions que tu estàs constantment rebent, moltes coses que tu vas veient i vas dient, hòstia, és que potser no he triat del tot bé, potser hi ha una altra opció millor de lo que hi ha.
3: Total, just ho parlàvem abans.
1: És l'enfrontar-se al... És que jo crec que no és que hi hagi una opció millor, sinó que el pensament, almenys a mi és, potser m'estic perdent...
2: Algú, no?
1: Alguna cosa.
2: Sí.
1: Però cada cop que prenem una decisió estem perdent una altra. És a dir...
2: Sempre.
1: En el moment en què jo trio comprar-me aquesta ampolla blava, no estic tenint una ampolla taronja, groga o rosa. Uh-huh. Llavors...
2: La meva terapeuta sempre em deia que una decisió sempre acompanya una renúncia. I és veritat.
1: Tota l'estona.
2: Tota
1: llavors,
2: l'estona.
1: I crec que és superlícit no tenir clar el que volem. És a dir, no tractem a les persones com experiments.
3: Per favor.
1: Perquè també hem estat allà. Però no tenir clar si vols una relació oberta o una relació monògama o una... Crec que està bé i que la persona indicada, una de les persones indicades, estarà disposada a parlar-ne.
2: Anava a dir, o sigui, està bé si ho comuniques. Si tota 100%. L'estona ho parleu i és una cosa que les dues persones saben, o les dues o les més persones involucrades saben. En el moment en què algú no s'està enterant de la pel·lícula, home, doncs llavors ja no està tan bé.
1: Clar, és com, amore, suelta el piquito. No, i és per acabar, que portem com una hora parlant de romanticisme, no hem decidit si és una cosa bona, dolenta i tal. Creieu que hi ha coses del romanticisme clàssic que hauríem de mantenir? I això és complicat perquè les tres ens llegim com a dones feministes i moltes vegades ens autojutgem pues, com... Pues a mi que vinguin a buscar la feina i em portin, jo què sé, no cal un ram de flors, però unes olives, gazpatxes, així al migdia, a mi em fa il·lusió, ja ho he dit.
3: Sí, crec que això ho podríem mantenir sempre i quan no ho reservem només per la parella. O sigui, crec que,
1: yeah.
3: que podem reservar moltes coses de l'amor romàntic si ho fem per totes. Jo també vindria a portar-te unes olives gazpatxes per quan surtis, saps?
1: Jo he dit que soc persona que li porto flors a ma mare de tant en quant.
3: Clar.
1: Cosa que està bé.
2: Jo és que crec que hauríem de fer com una petita diferència, que és l'amor romàntic del romanticisme. Crec que l'amor romàntic és més aquesta història cultural que ens hem muntat, rotllo tot el que hem vist per les pel·lis i tot el que hem dit abans. I el romanticisme és simplement l'acte d'ensenyar a una altra persona el teu afecte, el teu amor cap a ella. Llavors, per mi la frase seria no a l'amor romàntic i sí al romanticisme a tothom, no només a la teva parella.
1: És lei.
3: I amb això
1: tanquem el programa. Mel, gràcies per la feina, et donaré una part del meu sou. Gatetes, ens quedem amb una cançó de l'Evgi Casal Polen que es diu Poeta Modernet, perquè aquí no li ha agradat una mica un noi intens, i ens sentim la setmana vinent. Bona nit.

0: Escoltes ICAT. Generació digital.
1: Hideo Kojima estava, de fet està, desenvolupant el Phishing, un nou videojoc d'espionatge en PlayStation, ho feia, plantejat com una mena de successor espiritual del Metal Gear Solid. Sony, però, va decidir retirar-se del projecte per problemes de pressupost, retards i dubtes sobre la seva rendibilitat. Això sembla. Kojima Productions va buscar durant mesos un nou soci per evitar que el joc quedés cancel·lat. I finalment Microsoft ha rescatat el projecte i serà Xbox qui el publicarà. El moviment sorprèn perquè Sony havia estat una de les grans aliades de Kojima des que va néixer, doncs, des que va deixar Konami, de fet. El cas reflecteix també els riscos creixents dels grans videojocs AAA, que cada vegada són més cars i llargs de produir.
0: Laia Nerín, Elisabet Sánchez, Víctor Matute.
1: I també moltes gràcies al Dani Jiménez per tenir cura de la part tècnica.
2: Hola!
1: Com estàs, Dani? Espero que estiguis molt bé. Avui et veig una mica fosc, perquè tens la llum una mica fosca, però no passa res. Sí, sí. Molt bé, molt bé. Ara l'han encès superràpidament, eh? Molt bé. Molt bé, com esteu, companys?
3: Molt bé.
4: Super.
1: Clar, és que amb el Pazos i amb la Laia no ens veiem des de les vacances. Aquest és el tercer, ja, o el segon programa?
3: Aquest és el segon, no?
1: És el segon?
3: Sí, diria que el segon. Ui, ja sembla que portem, no sé...
1: No, portem tres.
3: Tres, sí. el tercer.
1: Portem tres programes i la veritat és que ha passat tot volant. Sí, de vacances bé, de veritat?
4: Sí, superbé.
1: Molt bé. Heu anat al Japó?
4: Jo no he fet vacances.
1: No he fet vacances, zero.
4: Bueno, vaig fer-les al maig, que vaig fer escapada a Corea amb les amigues i aquest estiu he dit relax.
1: Relax. Però vindran vacances d'aquí poc o no?
4: Sí.
1: Val, perfecte.
4: Sí, sí.
1: I tu, Pazos, què tal?
5: Jo viatge gran, no. Aquest any no. Segueixo dient que s'hauria de tornar a Japó l'any que ve com a molt tard, eh?
1: És que...
4: Aquesta hi ha gent, mono de Japó.
5: No, mono, és que estan molt nerviosos, eh? Aquesta gent xapa en qualsevol moment.
1: Ja.
4: Ah, ja, això
5: estan molt alterats.
1: Estan molt malament, eh? La moneda està molt malament.
5: Sí, sí.
1: I no sembla que hi hagi una recuperació, eh? La veritat, que vaig mirant, doncs, informacions i tal, i em sap greu per ells, perquè cada vegada doncs, estan patint més amb els seus sous i amb el cost de la vida.
5: Mm-hmm.
1: I sobretot la gent gran. És, realment és un país que per la seva idiosincràsia i per la seva manera de ser, doncs no ho està passant gaire bé. I això fa que molta gent ara viatgi al Japó perquè realment el yen està molt devaluat.
3: Sí, sí.
1: Certament. Però molt bé. Escolteu, he parlat del Kojima i hem parlat també d'aquest joc que està fent i aquest moviment que hi ha hagut que ha sorprès a moltíssima gent, no? Víctor?
5: Sí, ens ha pillat una mica desprevinguts, no?
1: perquè dèiem, de PlayStation doncs ha passat a Xbox.
5: Sí, sí, clar, perquè el Kojima Productions no era un estudi de PlayStation.
1: No.
5: Simplement van arribar a un acord.
1: Exacte.
5: No sé molt bé com va pagar l'estudi, ens estan parlant, perquè té la luqueta allà.
1: Sí.
5: Però sí, van arribar a l'acord del Death Stranding.
1: Mhm. Uh-huh.
5: Que entenem que PlayStation va posar molts calés i a nivell de tecnologia i de tot perquè pogués fer el joc, i tant l'1 com el 2, molt bé de crítica, bé de públic, però no van arribar a vendre tot el que potser esperava PlayStation, i a més sense tenir exclusivitat, perquè no era exclusiu el Death Stranding. Era durant un temps.
1: Durant un temps, exacte. Després, de fet, parlarem una mica del Death Stranding, amb,
4: sí,
1: amb la Laia, perquè aquest estiu hem coincidit jugant aquest videojoc. El joc, aquest joc que deia que tu dius Phishing, no? O el Phishing.
5: El Phishing. Sí. Phishing. Aquest no... et robarà la cartera. Surti.
1: Però aquest no és aquell videojoc que feia de por?
5: No, aquell és el Ode.
1: Clar, I què passa amb aquell joc?
5: És que amb Xbox ja tenia...
1: Sí.
5: O sigui, hi havia dos partners. El Kojima se sap moure molt bé.
1: Sí.
5: I tenia Death Stranding amb PlayStation i van anunciar el Phishing o el Phishing amb PlayStation el 2024, em sembla.
1: Val.
5: I després tenia amb Xbox, tenia un altre pla, que era el joc que es diu Ode Not.
1: Val, que és el del nen, no? Que surt un nen amb un...
5: No, aquí no hi ha nen.
1: No?
5: Aquí hi ha gent que s'espanta molt.
1: I a portes. Sí.
5: No, aquest és el PT. Tu t'estàs confonent amb el PT.
1: Sí?
5: Amb el que era el Silent Hills.
1: Va, que té... I ell no té res a veure.
5: No. Val, és una altra cosa que ha dit que redefinirà completament la por en si mateix.
1: Sí.
5: Llavors el jugarà ell, jo no. I aquest joc segueix, i com que ja tenia el partner amb Xbox, suposo que ha sigut més fàcil parlar amb ells,
1: sí,
5: i com que està la Xeixarma, que és la nova directora, que està com sacsejant-ho tot, ha dit, veus, cap a casa.
1: Molt
5: s'ha aprofitat de que PlayStation no ha volgut seguir.
1: Uh-huh.
5: Que es parla molt de la decisió de PlayStation, que em sembla molt bé, eh? O sigui, em sembla molt bé parlar d'això de... que no s'han volgut arriscar. I per mi és un error, perquè no tots són calés, encara que sembli que sí. Això és, era un prestigi important tenir aquest senyor.
1: I tant, i tant.
5: Però clar, tampoc sabem com és treballar amb el Kojima.
1: I tant, deu ser.
5: Jo crec que ha de ser complicat.
1: Sí, sí.
5: Saps?
1: Sí, sí.
5: No, si mous el got, marxo, collons. Ostres, tu.
1: Amb això que dius de la por que pot canviar en aquell joc, no sé si heu vist per xarxes, aquests dies està circulant, un curtmetratge d'uns 5 minuts, una persona que treballava a Pixar se'n va anar amb, per fer doncs, una excedència i va fer un curtmetratge d'un nen, no sé si us sona, que no. Està caminant pel carrer i es troba a una botiga de ninots.
3: Ai, no l'he vist, no?
1: Doncs és un curtmetratge que no hi ha en surts, però...
5: Però mal rotllo...
1: Uah, és molt bèstia. I pensava, redefinir el tema de la por, jo crec que té possibilitats. Jo crec que la por encara es pot viure de més maneres de les que... dels ensurts, no? Home, els ensurts. Més...
3: És pitjor si no és d'ensurts.
1: Sí.
3: D'ensurts val, però sí. Això no és por.
1: No, sí, sí.
3: O és no. Una mica por.
1: Que...
3: Però quan és un de por de veritat,
1: sí, sí.
3: No tal cal que et facin cap ensurt.
5: No, no.
1: Tu veus, Laia, aquestes pel·lícules típiques japoneses o nord-coreanes de por?
4: A mi em costa molt la por, en
1: sí?
4: general. Sí.
1: Ah, pensava que
4: sí,
1: no, que
4: per exemple, jocs de por no els jugo. Jo val. Demano una mica el jugui i jo miro com clar. Juga.
1: És veritat, però,
3: com
1: li
3: mires com patès, no?
4: Clar. Li dic el que ha de decidir, o així. Però...
5: És que fan por.
4: És que jo soc de les que em trec els auriculars en els moments tensos.
3: No heu anat mai al cinema i esteu veient una pel·li de por i us heu de tapar les orelles? O sigui, jo m'he hagut de... Perquè no puc, no ho aguanto.
1: No, jo el que faig és posar la mà.
3: Clar, però és que jo em tapava els ulls i patia igual, perquè estava escoltant-ho tot i ho passava fatal.
4: I per això jo em trec els auriculars jugant a un videojoc.
5: Jo encara faig això que diu l'Albert, que a mi em fa molta gràcia. Jo tinc 42 anys. I jo estic veient una cosa que m'ha de fer un susto, un ensurt, i jo poso la mà com així per sobre, com entre els dits...
3: Mirant una mica. Em protegeixo, però no.
5: Clar, com dient, si només veig una mica, redueixo l'ensurt.
3: Sí,
5: és mentida.
3: No, però tu veus una mica i pots tancar.
5: No.
1: Sí, sí.
5: A mi les
1: sí.
5: coses de por em fan por, tu.
1: Sí, sí. Sí, sí, jo tampoc he estat gaire, de mirar-ho, i sobretot els que fan més por són els que tenen a veure amb religió... i tal. Sí.
4: Cosa rara, ara em fa gràcia perquè jo dic que no aguanto molt la por i després presento un joc mig de mal rotllo.
1: Ah, sí? Val, bueno.
3: Clar, perquè
1: sí,
3: has fet jugar algú, clar.
1: Sí, sí.
4: No, no.
1: No sé si esteu veient el Dani, que està...
3: No, per això m'he de tapar les orelles.
5: Això m'agrada, això que sona m'agrada a mi.
4: No. Veus a nens, ja, és com...
1: Ui, sí, és horrorós. Doncs mireu aquest vídeo, perquè de veritat està molt bé. Que sembla ser que ha guanyat premis, aquest curtmetratge, i uf, bé, està força bé. Molt bé, doncs esteu al Generació Digital, que és el programa de videojocs de la Ràdio Pública.
0: Has descarregat Generació Digital.
1: I moment, com sempre, que traiem el cofre màgic, cada setmana doncs l'obra d'Eli té un videojoc, diguem-ne físic, que ara està tot això molt de moda, sempre té algun videojoc, mai se sap de quina consola serà, i res, Eli, tu mateixa obre aquesta...
3: A veure què sortirà.
1: Aquest cofre. Toma.
3: Wow, a veure.
1: Mira, la PlayStation.
3: PlayStation, precisament,
1: Té conya, que sigui la PlayStation.
3: Sí, mira,
1: no?
3: Aquest cofre, de vegades. Doncs és un joc que es diu AirType Final, que va arribar a la PlayStation 2 al 2003,
1: sí.
3: I va ser com el gran comiat de la veterana saga de naus Direm. Mantenia el clàssic shoot'em up horitzontal, però amb gràfics en 3D i una quantitat enorme de naus desbloquejables. I el joc destacava per la seva dificultat, els caps finals espectaculars i un ambient molt més fosc i melancòlic que en entregues anteriors. Malgrat el nom de Final, anys després la saga tornaria amb AirType Final 2, publicat al 2021.
1: Aquest és un joc de matamarcians,
5: Sí.
1: Sou de matamarcians?
4: Sí.
5: Sí, jo era molt fan d'aquests.
1: Sí?
5: Sí, perquè no havies de donar l'R-Type, el Parodius m'encantava.
1: Ah, el Parodius, que feia era molt divertit.
5: Era molt divertit, però són jocs que no... O sigui, la progressió era molt guai.
1: Sí.
5: Perquè tu només havies de disparar, esquivar, i cada dos per tres, armes noves, missils, especials. Sí, era com molt xulo.
1: El Parodius, vaig fer una entrevista al Joan Barril, descansi en pau, que havia treballat a Catalunya Ràdio, periodista, escriptor, i era un fan del Parodius.
3: Ah, sí?
1: Li vaig fer l'entrevista i no sé on és. Està en algun minidisc de casa meva, però tinc ganes de recuperar-lo. Per cert, un manual de 42 pàgines.
5: Hòstia, això sí que és...
3: Oh. És un llibre.
5: Lo nunca visto, eh?
1: Sí, això ja... Sí, sí, que defineix el joc com complicat, perquè és el que dius tu, que hi havia moltes naus sí. I...
5: L'altre dia vaig veure un tuit o què era, uh-huh. que hi havia algú que estava dient, el meu fill m'està preguntant que això per què serveix. Era una capsa de joc, d'un joc de la Switch, que hi havia com unes pestanyetes que era per agafar un manual que ja no existeix. Ja. Deia, m'està preguntant per què serveix això. Sí. Dic, hòstia, que vells! La verge!
1: Fixa't tu, en aquesta capsa de PlayStation 2, quan l'obres, també hi ha a la part de dalt un espai per posar un objecte que potser també molta gent no sap què és, que posa Memory Card Holder.
5: Mm-hmm. Clar, clar.
1: Que aquí era com una memòria que havies de comprar-te moltes vegades si volies guardar-te la progressió del joc.
5: És que les consoles no tenien memòria interna.
4: Sí. Que fort.
5: Aleshores, primer va sortir la Play, amb la cosa aquesta, sí. que els de Nintendo dèiem, ja, nosaltres tenim cartutx, no ens cal aquesta, exacte. Nosaltres no ens timen. I va sortir la GameCube i vam dir als de Nintendo, però aquesta és més maca, aquesta targeta és petita. M'agrada més.
1: Sí.
5: Però sí, necessitava, no hi havia memòria interna. Sí, sí. La gràcia és que tu podies emportar la targeta a casa de qui volguessis i seguir la teva partida o qualsevol cosa.
1: Vaig veure fa molt temps una persona que el que feia era col·leccionava memòries d'aquest tipus i mirava què és el que hi havia.
5: És que és molt guai, perquè a més va arribar un moment que els estudis, és com ara els logros d'Steam o les cartetes, que la partida guardada dins de la targeta, els estudis es corraven animacions molt xules del que passava allà, perquè tu obries la targeta i en comptes de sortir, jo què sé, quan feia Final Fantasy sortia una espasa. Sí. Llavors anàvem fent aquesta cosa i era com part del joc mirar com havien guardat a dins de la partida. Ens entreteníem de moltes maneres.
1: Sí, i tant. Tu, Laia, ets molt de fites, no? De logros?
4: Sí, m'agrada molt. Sí.
1: És difícil, això, quan...
4: És una menjada de coco.
1: Sí.
4: Sobretot quan ja has jugat i dius, vale, aquest joc m'agrada, vaig a veure el 100%. I el logro és que dius... Sí.
1: Perquè mai, abans d'acabar... O sigui, quan tu acabes un joc per primera vegada, mai et fas el 100% de les fites.
4: Depèn. Hi ha vegades que dic, m'està agradant molt, vull aconseguir el 100%, i ja m'ho vaig mirant.
1: Molt bé.
4: Per no saltar-me res.
1: Exacte.
4: I en altres que potser sí.
1: Val. Molt bé, doncs fantàstic, un nou joc que ens aporta, que és l'R-Type Final, un videojoc que segurament ara, si anem a la Retro Barcelona, té un preu d'aquests...
4: Desorbitant.
5: Sí, segurament.
1: Miserable, sí, desgraciadament.
0: Generació Digital, amb Albert Murillo.
1: Doncs benvingut al Generació Digital, aquesta és l'edició número 1150. Avui parlarem de Zelda, de Stardew Valley... i de videojocs que s'hi assemblen, i tenim la sort de poder parlar amb la Júlia Rossell Saldanya sobre intel·ligència artificial, videojocs, traducció i la localització en català. Al final del programa, si tenim temps, també parlarem de cinema i de certes notícies relacionades amb l'actualitat. Això és el Generació Digital, el programa de videojocs de la Ràdio Pública. Perfecte, doncs escolteu alguna cosa que hagueu llegit, vist, jugat, que tingueu ganes de comentar a la nostra audiència. Eli, comences tu perquè crec que tu tens una estrena a comentar que estàs molt emocionada.
3: Molt. Jo us he de dir que el dimecres, dia 23 de setembre, no sortiu de casa.
1: Això en què cal? Dimecres,
3: que ve, la setmana que ve.
1: No podem sortir de casa
3: des del matí. Al vespre. A partir de les 10 del vespre. Heu de posar 3 cats perquè estrenem el Soc i Seré segona temporada. Que és un programa que presenta l'Àngel Llàcer amb la Diana Roig, incorporació d'aquest any, que és una meravella, la Diana, i és un concurs, un mega concurs on 100 concursants, comencem amb molta gent i han d'anar passant moltes proves, fins que en queda només un i guanya un gran premi. Tot relacionat amb cultura, literatura, gastronomia, és molt interessant i molt divertit, molt.
1: Tu has treballat en aquest programa.
3: Sí.
1: On heu anat a fer-lo? Pot saber?
3: Mira, cada any busquem un lloc que sigui un emplaçament així important a Catalunya, i aquest any hem anat a la colònia Rossinyol, que és una colònia tèxtil, que encara funciona, però no com a tèxtil, sinó fa altres activitats, i és un lloc preciós, el tenen superben conservat, té un museu, pots veure tota la història del tèxtil a Catalunya, i és un lloc emblemàtic i molt bonic. La veritat, ens ha ajudat molt a fer aquest programa allà.
1: Molt bé. Pazos?
5: Digue'm.
1: Hi ha alguna cosa que hagis jugat, llegit o vist que tinguis ganes de comentar a la nostra audiència?
5: Mira, llegit, he tornat a començar... Perquè no llegeixo mai ja, perquè ja no agafo gairebé metros ni res, no tinc l'hàbit, i ara que he marxat uns dies, He tornat a llegir el... Bueno, estic tornant a llegir el Dioses Menores de Terry Pratchett, sí, sí, clar, Terry Pratchett, que no sé si hi ha edició en català ja del Déus Menors, em sembla que sí.
1: Sí,
5: perquè he vist il·lustració, que són increïbles les il·lustracions de llibres en català. I he tornat a començar aquest, i l'altre dia estava jo sol rient-me, estava assegut amb vostè i sí, la gent em mirava raro, però és aquella. I després m'he acabat, que això per mi ja és complicat dir avui, m'he acabat a l'Onimusha. El nou Onimusha. Espectacular.
1: Sí?
5: Espectacular. És un espectacle. És molt divertit.
1: I Laia?
4: Jo amb els amics he agafat el videojoc de Shift at Midnight. No sé si us sonarà.
1: Em sona,
4: sí. De portar un supermercat nocturn amb una gasolinera. Sí. I pots jugar fins a 4 amics, diria, o 3, i increïble.
1: Sí?
4: O sigui, caos, sense parar, coses... has de localitzar gent estrany que entri, que vol dir que són entes, que no són humans... Bueno, impressionant.
1: Molt bé, com es diu?
4: Shift at Midnight.
1: Molt bé, digues.
5: Heu jugat al Big Walk?
4: No. Recomanes?
5: És probablement el millor joc de l'any, amb absoluta diferència.
1: Sí?
5: I un dels millors jocs dels últims 10, eh? És el Brick Walk, és un joc cooperatiu, fins a 12 persones.
4: Vale.
5: On té micro intern, t'ho portes com una mena de pingus, com el pingu, tota la vida, en una illa que és ultrarealista,
1: sí,
5: i hi ha puzzles. Ja trenca closques... I
4: ara que l'estàs explicant em sona.
5: I tu ho fes.
4: Que és tranquil, no? En veritat,
5: és molt tranquil. La gràcia d'aquest joc és que és el joc... O sigui, el sistema de comunicació és el més important que he vist jo en un joc. I la cosa és que us heu de comunicar. I el joc intentarà i farà que descobriu formes de comunicar-vos que no sabíeu.
4: Vale.
5: I és molt divertit, molt. Tens una quantitat de trencaclosques que no és ni mig normal, tots superoriginals. I a més que s'adapten al número de gent que sigueu.
4: Ah, perfecte.
5: És una passada. I és qüestió de seure, però també és molt contemplatiu, és una cosa molt rara. Però nosaltres el vam començar a jugar en directe per... és dels creadors del Juego del Ganso.
1: Ah, sí.
5: El Goose Game.
1: Sí.
5: I jo només per això era, anem a catar-lo, veure què tal. Perquè sembla un Friends Lob que no acabes d'entendre. És una salvatjada. És increïble. I aquí te n'adones... La ràbia que us teniu i el carinyo que us teniu a la vegada. És molt maco.
1: Aquest et pega,
4: Sí.
1: Jo m'he comprat un llibre que encara no he començat d'una sèrie que estic veient, que la meva dona diu, però per què compres el llibre si saps què és el que està passant? Això ho he fet jo sovint, és a dir, comprar-me algun llibre, alguna pel·li, després de veure l'audiovisual. No sé si ho heu fet vosaltres, però jo ho faig.
5: L'experiència és diferent.
1: Sí,
3: totalment. A vegades canvia l'argument i tot, eh?
1: Normalment a millor, sempre. Penso, les experiències que tinc jo, sempre. Silo. El Silo, que és una sèrie que em sembla que és d'Apple.
5: Era per la tercera, encara.
1: Ah, és la primera.
5: Que diuen que és xulíssima la tercera.
1: Sí, està bé. I el llibre, vull dir, espero que sigui més dens que no pas el... Doncs molt bé, oients, ja ho sabeu que el Raymond Telegram, allà també podeu comentar algunes coses que llegiu, jugueu o veieu que als oients els hi pugui agradar.

0: Clar, encara no havíeu, Laia Pazos, escoltat en directe aquest jingle.
1: No, no, increïble.
0: És que és una canya.
2: No m'agrada.
0: Heu de saber una cosa. El dia 11, que és el dia que farem la xerrada a la saga Barcelona Game Day, em sembla que ho he dit bé.
3: Crec que aquest cop sí.
0: Sí. Doncs farem una xerrada, encara no sabem l'hora, dels 25 anys del Generació Digital. Aquell dia escoltarem en primícia un separador dels 25 anys que ha fet el Xavi Serrano. I no només això, farem un petit concurs i tindrem unes còpies que regalarem a les persones que endevinin aquest concurs i que té a veure amb aquesta música. Com ho regalarem? Amb uns mini-CDs. Mini-CDs on hi haurà les tres indicatius nous.
3: Mare meva!
0: Ja sé que, o sigui, jo estic explicant això i a mi em fa molta il·lusió.
3: Qui vingui ha de tenir l'aparell a casa,
0: home,
3: eh?
0: Clar, vale. Perdona, s'està posant demà l'altre cop el CD, eh?
3: Sí, sí.
0: Saps que l'altre dia vaig escoltar, no sé, un TikTok, van passar un vídeo d'un noi que explicava que, clar, que tu pots tenir la música i és teva. Ara no entrarem al fet de llicència sí. I tot això. Però, clar, una persona que només havia viscut Spotify o aquestes plataformes i que podien tenir, doncs, físicament, tal, i que era molt barat, que per Amazon podies comprar... I
2: que estan flipant, a ser cas.
0: Sí.
2: Mireu que he descobert, no?
3: Sí, sí.
2: Quita de aquí, niño.
3: Sí,
0: no, vull dir que estan de moda altre cop els CDs, eh? I ens regalarem.
3: Perfecte, Eli. Genial.
0: I la xerrada la presento tu i jo.
3: Tu i jo, sí. A veure.
0: Ja us anirem dient, eh? Perquè jo crec que hi haurà moltes sorpreses. Això, abans de començar amb la secció de la Gufolov, no sé si em vols comentar alguna cosa.
1: Doncs sí, perquè aquest estiu, que no sé si has seguit jugant, però sí. Ara mateix jo m'he començat el Death Stranding sí. I he de dir que m'està encantant.
0: És bestial.
1: Bueno, dic que l'he començat, no. Ja porto com més de la meitat del joc, jo sí, diria, ja, perquè m'ha entrat sí. Superbé.
0: Mira, un joc que hi ha moments que fa por, eh?
1: Sí, vols dir? Per què?
0: Home, quan hi ha aquells personatges...
2: No t'has trobat sota la pluja sense absolutament
1: sí,
2: res,
1: sí.
2: Amb però els bueno, mitjos per allà pol·lulant.
1: Quan et pares quiet els veus.
2: Sí, però fa, les maletes se't fan velles. que és una cosa que fora de context.
1: A mi em falta un aerosol anti...
2: Ah, ja, val.
1: A la butxaca.
0: No sé, és un joc que a mi em sorprèn i m'està agradant molt.
2: Sí, l'estic
0: que ho dic
2: moltíssim.
0: És molt xulo. Sí. Vull dir, s'ha dit.
1: Vull dir, molt bé. O sigui, jo crec que he passat la línia que deia, bueno, no sé si és que m'està fent repetitiu, però m'està agradant molt. Llavors sí. És com que segueixo
0: sí.
1: Jugant.
0: Sí, certament pot ser repetitiu, perquè camines, bueno, és el simulador de caminar, no? Que tens tu.
2: De globo, no? De portar... Sí.
0: Certament. Però tu ens portes una cosa absolutament diferent, no?
1: Jo ara vinc amb un altre rotllo.
3: Va, doncs explica'ns, Laia, anem una miqueta al cuit de la qüestió. Avui ens portes dos videojocs per suplir la tardança del nou joc del creador de Stardew Valley, el videojoc on cultives, explores i coneixes els veïns, no?
1: Correcte. Com bé deveu saber, si no ho sabeu, us ho explico jo ara en un moment, i és que des del 8 d'octubre del 2021, que el creador de Stardew Valley, conegut com a Concerned Ape, que va anunciar el seu nou joc de Haunted Chocolatery, que és supercookie. Les primeres imatges que va publicar va ser en plan, bueno, això sortia quasi, perquè es veia ja la xocolateria muntada, amb fantasmets amunt i avall, portant xocolates i tu, ja fa 5 anys d'això.
2: No té pressa.
1: No té pressa. I a sobre...
0: Perdona, està sol treballant o és d'aquest solo de...
1: Crec que no, que ara ja l'ajuden amb temes d'art.
2: Jo crec que sí, que ara ja contracta... Va, calés té, eh? Calés per contractar té.
0: Sí. Molt bé.
1: Bueno, a mi m'agrada molt perquè té una pàgina que l'he apuntat per aquí, a algun lloc, on ell va publicant com va del nou videojoc. I a mi em fa gràcia perquè potser fica una publicació cada mig any i potser la publicació després de 6 mesos d'estar esperant a veure si ens penja noves imatges et diu, ai, doncs no, és que m'he tornat a centrar en la nova actualització de Stardew Valley i tu, però anem a veure. L'Stardew Valley no li calen més actualitzacions.
0: Va tranquil.
1: Va molt tranquil.
0: Sí, molt.
1: Per tant, us porto dos videojocs ambientats una mica en l'Stardew Valley perquè pugueu suplir aquesta falta de nou material d'aquest senyor.
0: Quin és el primer?
1: Primer.
0: És d'aquesta música?
1: És d'aquesta música, sí. El videojoc es diu Fields of Mistria i aquest 5 d'agost, em sembla, va sortir la 1.0. Vale? Fields of Mistria, això va sortir del 1.0, veu molt de Stardew Valley i també de l'Animal Crossing. té algunes similituds. El més novedor que fica és la màgia, l'ús de la màgia, i podríem dir que té una paleta de colors així molt pastel, molt bonica, pels amants de cuidar la teva granja, ficar la mona, 4 milions de
0: possibilitats,
1: de possibilitats, amb roba, amb pentinats, formes de fer-te. Sí. I també posa molt la mira en la vida social, que a tots ens agrada com tenir i descobrir totes les cinemàtiques amb els veïns de l'Stardew Valley. Doncs aquí encara ho fan més ric i més viu.
0: Hi ha molta comunicació entre els personatges.
1: Sí. I molts més diàlegs, moltes més escenes, vull dir, està bastant bé, vull dir, ha agradat molt. Podríem dir que va fer un gran boom a la que va sortir la 1.0, va fer molt ressò en tot l'ambient de l'Stardew Valley.
0: A mi aquesta part de la comunicació és la que se'm fa més pesada moltes vegades.
1: Sí?
2: Jo l'Stardew Valley no vaig conèixer ningú. Jo coneixia el Pierre, que és el que em venia a les patates, i jo anava a plantar patates. Jo aquí he vingut a salvar una granja, no fer amics, tu.
0: Exacte, i el poble pensava en tu com el tio raro.
2: Home, el primer event que vaig fer, que encara no recordo, que era com una festa de flors, no sé quina història, estaven tots ballant, i el meu personatge estava en una cantonada dalt, a la foscor, perquè no coneixia ningú, ningú volia parlar amb ell, i jo estava pensant, se'n faran malbé
1: les
2: alcachofes. I jo he d'anar... Estic aquí perdent el temps.
0: Certament, certament. Molt bé, aquest Fields of Mystria. Sí. Hi ha alguna cosa més que vulguis comentar d'aquest joc?
1: Bueno, bàsicament, tu apareixes en aquest poble perquè hi ha hagut un terratrèmol i podríem dir que aquella ciutat, a mi em fa molta gràcia aquest argument, aquesta ciutat, a l'haver-hi aquest terratrèmol, se li han trencat les carreteres, els ponts, la comunicació i tot. Llavors, criden algú del gremi d'aventurers perquè vagi allà a ajudar a millorar la ciutat i tornar a pujar el seu caché.
2: Perquè justament no en tenen. Has d'anar tu.
1: Exacte, em fa molta gràcia aquest argument. I res, i és, bàsicament és un Stardew Valley. Vas a picar la mina, a conrear, a cuidar els animals i a fer la teva vida. Molt tranquil·la.
0: Bé. Quina feinada. I aquest sona d'una altra forma, però també dius que té a veure amb Stardew Valley?
1: Té bastant a veure. Aquest videojoc és el Welcome to Elderfield. Aquest és supernou, ha sortit aquest passat 10 de setembre.

0: una retirada A. Va. Vale? Segueix sent igualment el videojoc en si, mentre et mous per allà, és pixel art igualment, però només dir-te que només posar un peu en el joc ja t'apareixen uns personatges on no tenen cara, sinó que és com un tentacle, que diuen ups enmig d'un sacrifici i tu
1: Bé, i passa al principi.
2: On és el Pierre?
3: Hola.
0: Exacte. I tota l'ambientació, podríem dir que tot el poblat sembla com en trance, com si no et recordessin, tu no, tampoc saps què fas allà. Et trobes bitxos per un bosc fosc i això sé que és novetat perquè el Stardew no ho té, si els combats són en torns, per torns, tires un dau per comprovar si et fa mal qualsevol cosa, de cop veus un dau a la pantalla i dius merda.
1: Clar.
0: Inclús cada nit et tira un dau per saber si tindràs més o menys malsons. I tu, perquè una nit tranquil·la no?
1: No.
0: Doncs no. I és així, un ambient molt fosc, passen coses estranyes a cada cantonada, i jo no sé si és entre la combinació de l'ambient fosc i la música que t'arriba a estressar mentre jugues.
1: T'arriba a estressar, no?
0: T'arriba a ser, sí.
1: Hi ha algun moment que sàpigues què és el que passa en aquell poble o no?
0: Ho vas descobrint.
1: Sí, eh?
0: A mesura de,
1: sí,
0: de
1: història,
0: la missió
1: eh?
0: Principal, sí.
1: Sí, eh? Val.
0: Sí, sí, sí. Però bueno, és tot molt estrany, aviso. És... Podríem dir que està una mica ambientat en tot el món de Cthulhu, una mica, que passen
1: això?
0: Coses rares i
4: el
0: no entens per què.
1: Ah, val, val.
2: Dius antiguo que si apareix a Galícia...
1: Sí.
2: Nyac.
0: Sí, exacte.
1: Molt bé, molt bé.
0: I l'únic dolent que li veig en aquest joc és que t'arriba a estressar la quantitat de missions que et dona la gent. Però, molt guai. Val. I a sobre, ara que es fa de nit més d'hora, és com que, per exemple, l'altra nit, que no para de tronar aquí a Barcelona...
3: Bueno, clar, per...
0: Em vaig posar aquest joc i era com disfrutant mil, entre l'ambient, la música...
1: Que bo! Mira, és una bona idea. Sí, perquè realment...
3: Perquè passa que les tres vegades a l'any que trona.
1: Sí.
0: Sí,
3: tampoc no hi ha gaire més.
0: Per això ho he volgut associar també, que es fa fosc i tal, i és com supertranquil, però a la vegada no, aquest joc.
1: I es diu Welcome to Elderfield.
0: Elderfield.
1: Molt bé. Doncs aquest és el videojoc, el segon, que ens comentes avui en el Generació Digital, que és el videojoc, que és el programa dedicat que parla de videojocs.
5: Generació Digital, amb Albert Murillo.
3: Va, doncs encara no hem parlat al Generació Digital de la presentació del nou Zelda que va fer Nintendo, i tu, Pazos, el vas veure i t'ha generat pensaments que no t'esperaves.
6: Sí, estic nerviós. L'altre dia vam poder veure ja en tot el seu esplendor el nou remake de l'Ocarina of Time que ha fet Nintendo per la Switch 2. Es pot parlar de moltes coses, com que, per exemple, el disseny de les cares i la roba dels personatges és una, com una mescla molt estranya entre el realisme absolut i els Cabbage Patch Kids.
1: Sí.
6: Recordeu dels Cabbage Patch Kids? Aquests ninos que eren com gordets i molt lletjos.
1: Sí, sí. Jo no recordo que siguessin així, però...
6: No, el Cabbage Patch Kids, sí. Però bé, com a mínim en anglès deien així, perquè jo me'n recordo.
1: A mi em va semblar, veient les imatges... una imatge molt estranya.
6: És raro.
1: Però ha agradat, no?
6: No massa.
1: Val, sí.
6: El
1: David Garcia li ha encantat. Ja, quan vingui del Japó ja...
6: Ens importarà res quan estiguem jugant? No. Però ha sigut raro. Ha sigut com un xoc una mica raro.
1: Sí, sí, sí.
6: Però jo em vull centrar en les reserves del mateix joc.
1: Ah, pensava que voldries parlar d'això.
6: No m'interessa el joc ja. No, sí, m'interessa i molt. Ja vaig créixer amb aquest. Perquè a mi l'univers m'ha girat i jo creia que encara entenia com funcionaven les coses i sembla ser que no.
1: Vaja.
6: Sembla que jo encara estic a finals dels 90 en algunes coses.
1: Val.
6: El dia de la presentació es va anunciar que el 5 de novembre surt el joc. Zero por per al GTA 6.
1: Sí, no?
6: És a dir, ja, a Nintendo se la pela tot. I es van obrir les reserves. El joc costa 60 en digital, 70 en format físic. Con su cartucho y todo, De locos, algo lo nunca he visto, també. I la gent... va tornar-se boja. O sigui, però boja que al mateix moment d'anunciar les reserves entraves a la pàgina oficial de Nintendo per comprar el joc i eres el número 45.000 de la cua.
1: Que fort.
6: I aquí jo vaig al·lucinar.
1: Clar.
6: Jo vaig dir, què està passant?
1: I vas agafar la guitarra?
6: No? Exacte, vaig agafar la guitarra, el whisky i l'escopeta, i me'n vaig anar a la part de davant del ranxo. No me'n recordava llavors d'aquesta cançó, molt maca. De cop i volta... el joc es va esgotar a totes les tendes.
1: Com és possible?
6: A totes. O sigui, ni Fnac, ni MediaMarkt, ni Extralives, ni Amazons, ni Carrefour. Si no pots confiar en el Carrefour...
3: És que ja estàs perdut.
6: Què et queda? No, és que no quedava enlloc. I jo pensava, a veure, la gent està boja i...

0: cosa del FOMO, no ha sortit i ja s'ha esgotat en qüestió de minuts. Mm-hmm. També tenim el fet que moltes de les consoles i comandaments edicions especials estan ara a pàgines com eBay al doble del seu preu. Mm-hmm. Per tant, els especuladors, que en castellà es diuen hijos malnacidos d'un chacal, també es van endur molts dels productes als quals la gent no va poder accedir. Però jo, que sóc un noi molt viu, vaig pensar, el dia que surti el joc, ja el compraré en alguna tendeta i llestos, no hi ha problema. La gent se torna boja i una amiga em va dir, tu fa molt, no?, que no compres jocs físics en una tenda. Doncs sí. Sembla que ja fa molts anys, i jo no ho sabia, els jocs en format físic que arriben a les tendes ja estan reservats o precomprats. I quan tu hi vas a comprar-te el joc, no en tenen. Uh-huh. Al cap d'una setmana es fan reposició, evidentment.
1: Clar.
0: Però el dia de llançament, o l'has precomprat o reservat en línia, o oblida't de tenir-lo. Uh-huh. I jo això no ho entenc. Ja en tenim prou que PlayStation hagi decidit assassinar el format físic perquè a sobre, el poc que n'hi ha, no arribi a tendes. Uh-huh. I és que ja s'ha comprat prèviament o és que directament arriben molt pocs. Uh-huh. Clar, les empreses com Nintendo ara venen a la seva pròpia web, on compres allà i ja ho tens. Per tant, ells tenen la quantitat més gran de format físic per vendre en línia.
1: Yeah.
0: El que queda és per les tendes. Uh-huh. Però les tendes demanen molt menys producte que abans, ja que la gent l'ha comprat a les webs oficials.
1: Uh-huh.
0: I quan vas tu a buscar-lo, resulta que tenien 50 còpies i estaven totes reservades. Uh-huh. Això, què està passant, Murillo?
1: Això no és dels anys 90, no?
0: Jo no ho entenc, això. El problema dels 90 era reunir 15.000 peles. Ara resulta que les tens i no n'hi ha. No ho entenc. És evident que la mort del format físic està premeditada des de fa molts anys. A cap companyia li agrada repartir beneficis i, a més, a les seves stores poden fer amb tu el que volen, a més de guanyar el 100%. I és evident que des de fa 20 anys el format físic és una broma comparada amb el que era abans. Tenim caixes buides, sense instruccions i discos a mig omplir. D'acord. Però que a sobre tu com a consumidor no puguis accedir a un producte perquè entre els especuladors dels pebrots, les precompres online i la baixada en comandes físiques... No n'hi ha abans inclús de sortir. O sigui, abans de que... em repeteixo, però és que no ho entenc.
1: Sí, sí.
0: És una cosa que m'atabala.
1: Uh-huh.
0: Em sembla una broma. Jo pensava anar passejant a alguna tenda el 5 de novembre i comprar el meu Zelda.
1: Clar, tranquil·lament.
0: Clar, i l'he hagut de comprar en línia. He pagat per un joc que no tinc a més i mig vista. Ja que si no faig això, el més probable és que el dia de llançament no el pugui tenir. Jo sé que el format físic està destrossat i és una cosa que em fa molta ràbia. És perdre opcions com a consumidor i passar per forats que no venen de gust. Però no tenia... Ui, m'he perdut. Però no tenia al cap que a sobre el poc físic que existeix es mou en la quantitat exacta perquè no el puguis tenir.
1: Yeah.
0: I clar, això em fa enfadar una miqueta.
1: Uh-huh.
0: I t'ho dic jo, que pràcticament ho comporto digital. Uh-huh. O sigui, jo sóc un gran defensor del físic i ho comporto digital. Perquè així no surto de casa. A mi la gent em fa por. Em quedo allà. Una part de comprar en físic, saps quina era, Murillo?
1: Quina?
0: Anar a la tenda.
1: Sí.
0: Fer potser un palet de cua. Una miqueta. Una miqueta. Saludar al José Luis, que és el venedor. Hola, José Luis. I al sortir, anar a fer un cafè i un biquini per esmorzar.
1: Uh-huh.
0: Obrir la capsa.
1: Ara. Clar.
0: Obrir la capsa, olorar-la per dins, que era una cosa una mica rara. Perquè la gent...
1: Sí.
0: Veus? I dius, per què ho fas, això? No ho sé. Però s'ha de fer. Obrir les instruccions i gaudir de la prèvia que tu mateix t'estaves imposant.
1: Uh-huh.
0: Era un ritual. Ara no hi ha ritual. I no perquè el digital sigui més còmode, que ho és. Perquè directament no queden jocs perquè s'han esgotat abans de sortir, ja que n'hi havia molt pocs, ja que ningú s'enganxa els dits. Matar el format físic per codícia ja és greu, però que el poc que n'hi hagi sigui inaccessible i em sembla com de jutjat de guàrdia. Que s'esgotin les entrades d'un concert és normal. Vull dir, l'espai és finit, aquí hi caben tantes persones. Però el joc, que se li gasten les vitamines al joc, o sigui, les... Se gasta el 7 de la clave, o com funciona això. Total, que tinc el Zelda comprat, però el tinc comprat una mica enfadat, que és com jugo videojocs últimament, eh? Que ho deixo enfadat, perquè els videojocs no tenen cap culpa que el món s'hagi tornat boig.
1: Certament ha canviat en aquests anys. Em fa molta gràcia perquè hi ha hagut un moment que tu has dit hijos malnacidos de un chacal.
0: Sí.
1: Clar, aquest text...
0: Hi havia un altre text aquí, però vaig pensar, igual a la ràdio...
2: No ho puc dir.
1: No, però clar, aquest text ha passat per un lingüista de la casa.
2: Ah, bueno.
1: I ha llegit això i el tio ho ha deixat.
0: Clar, ho ha deixat.
2: Perquè és una expressió...
0: Sí, ho ha deixat perquè... Ho hauries d'haver dit, és que té raó.
1: Sí, exacte.
2: Per sort, entenem que llegis el context.
3: Sí, exacte.
1: No, però jo crec que quan ho estava corregint, una gota de suor li ha caigut. Saps?
2: Sí.
1: I ha dit, bueno, va, ho deixem passar perquè són els
0: llibres. Jo, la pròxima vegada, si vol, poso el que anava a escriure de debò. Però no
1: faig... Jo crec que fem una cosa. Sempre que facis un guió, posa alguna paroleta d'aquestes.
0: Oh, i tant.
1: Val?
0: A veure per on surt.
1: Per cert, tu recordes quin va ser el darrer videojoc que vas comprar en format físic?
0: Mira, jo el que recordo, que ho hem parlat abans, de jo sortir de casa.
1: Sí?
0: Per mi, per exemple, perquè pel meu nebot sí que els he comprat alguna cosa. Però sí, per tu. Jo sortir de casa,
1: sí,
0: exclusivament a comprar un joc, uh-huh, d'anar a agafar el metro i tot, el Kingdom Hearts 3.
1: Molt bé.
0: Perquè normalment els físics ara ja els compro per internet, els compro a les webs o uh-huh, on sigui. Si s'esgota la web, que ho entenc,
1: sí, sí,
0: me'n puc anar a la tenda, doncs ja no.
1: Yeah.
0: Ara ja hem de córrer tots. Ara van posar a la venda l'altre dia les entrades de l'Expedition 33, del uh-huh, concert a Barcelona.
1: Sí.
0: Ja em van dir, corre, perquè s'acaba... Dic, no vull anar.
1: Clar.
0: Sí, si jo
2: ja m'han estressat.
0: He decidit... Sí. No, des d'això de la tenda he decidit que si jo he de córrer, jo estic a casa meva tranquil·lament, mirant la paret, m'encanta la meva paret, i jo he de córrer, perquè si no em quedo sense alguna cosa, perquè tothom ens hem tornat bojos, em quedo sense alguna cosa. No passa res.
1: Estic molt amb tu. Mm. Tu recordes quin va ser el darrer joc comprat físicament?
2: Fa uns 3 anys, un dels Fire Emblem.
1: Imagina't.
2: Fire Emblem.
0: Ui, és que el Fire Emblem o vas a comprar-lo o to merda, sí, perquè també volen tots. Aquest, l'últim que ha sortit ara, tinc un amic, sí, que estava desesperat. Saps on l'ha trobat? Al Carrefour!
2: És que ningú va mirar el Carrefour.
3: Perquè la gent no hi va, exacte.
0: Ningú mira el Carrefour. Sí, sí, sí. Ara l'he cagat, no ho hauria d'haver dit.
3: Ara ja està.

0: Doncs continuem el Generació Digital, el programa de videojocs de la Ràdio Pública. Moltes vegades en el nostre programa parlem de la localització dels videojocs en català, una qüestió que ha anat canviant amb el temps, i molt. Jo penso que millor. Aquest programa té 25 anys i crec que ha canviat a millor, sobretot en els videojocs independents. Una altra cosa són els grans videojocs. Algun dia jugarem a un Mario en català de forma oficial? Avui ens acompanya la Júlia Rossell Saldanya. Ella és docent i investigadora independent especialitzada en tecnologia, intel·ligència artificial i cultura digital. En els últims anys ha desenvolupat moltes eines, moltes coses i projectes, i un d'ells per portar, per exemple, el català als videojocs i preservar-los, o ajudar a preservar-los també en la nostra llengua. Una de les seves investigacions combina la programació, la intel·ligència artificial, traducció, localització i tot pel dins de l'ecosistema dels videojocs. Benvinguda al Generació Digital, Júlia.
1: Bon dia, Albert, un plaer ser aquí.
0: Igualment. Escolta, per què creus que mai han jugat a un Mario oficial en català?
1: Home, una llengua minoritzada per una empresa japonesa, doncs una mica complicat, per ara.
0: Per ara. El que passa és que aquestes empreses tenen unes subempreses, com és Nintendo Espanya, que el que fa és gestionar Portugal i Espanya.
1: Sí, Nintendo Iberia.
0: Exacte,
1: sí.
0: I que sap de una miqueta el que hi ha en cadascun dels països i que també podrien, no?, una mica apretar, o no, eh?
1: Bueno, però ja sabem com funciona la idiosincràsia de la major part de l'empresariat ubicat al centre peninsular. Ho deixarem així.
0: Exacte. Com dir això, que es pugui jugar en un idioma com el català, canvia, imagino, la producció a l'hora de fer un títol. Moltes vegades hem parlat de, doncs, amb persones que fan videojocs, i és una part molt important d'una producció que pot encarir-la o pot canviar-la, no?
1: Exacte.
0: Creus que molts qui fan videojocs no ho fan perquè no s'hi genera cap tipus de benefici?
1: Jo crec que hi ha una barreja de coses. Per un costat, vulguis o no, no hi ha un suport institucional amb un bon flux, deixem-ho així, si et sembla bé. Per una altra banda, és que una llengua minoritzada no s'acaba de veure com un actiu. Per altra banda, és que molts cops no s'analitza, no?, aquest potencial retorn. I que més enllà de tot plegat està la capacitat aquesta de pensar que una llengua és una petita manera d'explicar el món, no?, d'escriure la realitat, amb la qual és molt important que pugui estar en el màxim de llengües possibles, però clar, és el de sempre. Si mai s'ha fet, no hi ha manera de dir que ho demanen.
0: I certament, alguna vegada t'he llegit en alguna entrevista que una cosa es traduir i l'altra es localitzar.
1: Exacte.
0: Perquè tu pots explicar les coses que passen en el videojoc de la forma que nosaltres també les entenem i que no les poden entendre altres persones. No?
1: Exacte. Sí, hauríem de diferenciar entre pretraduir, traduir i localitzar. Perquè una cosa és fàcil de, com de pretraduir, de veure per entendre la idea d'un idioma a un altre. Una cosa és traduir, que ja seria millorar-ho de tal manera que sigui encara més comprensible i més correcte. Però localitzar és una tasca que és molt més complexa i que implica inclús tot el tema emocional, tot el tema del terme absolutament adequat per allà, l'adequació, i aquí avui dia encara falta una revisió humana molt important que la intel·ligència artificial és incapaç de fer-ho del tot bé.
0: A totes aquests passos que estàs comentant, les pot fer una mateixa persona?
1: Sí, depèn del grau de seny que tingui, però fora d'això, sí.
0: Molt bé. Ara parlarem una miqueta d'aquesta eina que tu has fet, que es diu Fractalis.
1: Sí.
0: I que tu una mica expliques que el que ajuda és aquesta pretraducció,
1: exacte,
0: no?
1: Exacte. Sí, bàsicament ajuda a tenir un compendi de tot el que vas treballant. Tens opció inclús de que t'ajudin eines de soft català amb Apertium, o inclús el Google Translate, si fos necessari. I inclús, si volguessis, jo no ho he fet servir amb cap de les pretraduccions que he fet, però hi ha l'opció de treballar, per exemple, amb Oyama i amb IA generativa. O sigui, jo intento posar totes les cartes sobre la taula perquè el que ho faci servir tingui el màxim de facilitats possibles. Després, et pot ajudar ja no només en aquesta pretraducció, sinó a emmagatzemar el glossari, casos d'aplicació pràctica, suggerències d'on aplicar-ho a un nou joc, quines errades pot haver, preservar les variables, que és una cosa molt important perquè no et peti el joc, i tot això ho fa aquest petit aplicatiu.
0: D'acord, jo estic pensant en aquest aplicatiu, que es diu Fractalis, i ho vull fer amb un videojoc. Quan tu agafes aquest videojoc,
1: sí,
0: aquí també hi ha uns drets, és a dir, toques un codi que no és teu, no?
1: Exacte.
0: I això és un problema?
1: Depèn fins a quin punt ho facis públic, que per això jo al GitHub vaig penjar 94 pretraduccions, sense posar la base. Evidentment, hi ha una cosa fàcil, que és que surt un mail de contacte, si algú vol ajuda d'algun tipus, no? Però per temes legals no puc penjar tots els textos. Per això també tinc la del Textum Extractor, val? Que el que fa és, de tot el coneixement que he acumulat, he intentat fer una eina que generalitza aquesta capacitat i d'alguns motors de jocs detecta on és el text, el permet extreure un format fàcilment treballable, CSV, JSON, etc., i tornar-ho a posar al joc. És a dir, tu faries servir el Textum Extractor per extreure-ho del joc, ho integraries a Fractalis, t'ho permetria treballar, ho exportaries i amb Textum ho tornaries a importar el joc.
0: Qui creus que pot utilitzar aquest aplicatiu? Empreses que fan videojocs?
1: Home, jo ho he fet perquè ho pugui utilitzar qualsevol persona que ho necessiti i estalviar-li, amb perdó, el mal de cap que li pugui generar la part tècnica, més que res això.
0: Perquè en què està fet aquest programari? En quin idioma? Ho dic des d'una perspectiva que d'ingenu, que no ho sé.
1: Bueno, jo barrejo una mica de tot, depenent, però m'agrada molt treballar en Python, perquè és molt fàcil, és molt generalitzable, i si alguna persona necessités fer servir la IA per fer millores, el ser Python ho té molt més fàcil de treballar-ho. Llavors ja li estic intentant evitar posar portes al camp, i d'igual manera que qualsevol persona que hi vulgui col·laborar pugui jugar-hi amb els termes que consideri adequats.
0: I la IA, què és exactament el que fa? És a dir, en què t'ajuda? En extreure aquests textos?
1: No, això ja és scripting. Val. És que hi ha una confusió molt gran, i és que la gent es pensa que la IA és directament ChatGPT i IA generativa, sí. O com diuen alguns opinòlegs especialistes, el Claudi, amb perdó de l'humor. Però la IA passa per moltes coses. Quan fem servir el Google Maps, estem fent servir uns algoritmes d'intel·ligència artificial que optimitzen el càlcul de ruta. Per exemple, quan tenim una aspiradora a casa, d'aquestes modernes fan servir uns tipus d'algoritmes primitius, però algoritmes d'intel·ligència artificial, que poden detectar millor els obstacles, detectar on hi ha més merda, etc.
0: És aquesta IA que és invisible, i que no es veu.
1: Exacte.
0: I que no és només el que tu doncs teclegis en un prompt,
1: Exacte. Perquè sí, jo, per exemple, he fet servir algoritmes, per exemple, per matemàtics, per poder treballar amb detecció a textos, per exemple, del tema de les variables, evitar trencar-les, i tot això en diferents tipus de fitxers, sobretot en Python, el que fan és treballar directament sobre el text per evitar que es trenqui res.
0: Què és el més difícil de treballar en un videojoc? Per exemple, estic pensant, un videojoc que hi hagi molt de text, que hi hagi molta comunicació entre els personatges, deu ser molt més complicat que un que, com el Neva, que només has de traduir, per exemple, doncs, els crèdits, no? Com si diguéssim.
1: És que depèn molt, perquè hi ha jocs que poden tenir molt text i potser la dificultat és la complexitat del propi llenguatge. Perquè té una profunditat filosòfica, existencial i d'altres tipus, que clar, això és complicat, però després hi ha la part tècnica de segons quin tipus de videojoc, sobretot antics, cadascú el feia com podia, i que jo crec que van pensar que ningú se li podria obrir-los, amb la qual és molt difícil extreure text d'allà i després a sobre tornar-lo a posar.
0: Clar. Tu creus que en un futur podrem jugar un videojoc i també en els crèdits hi haurà el traductor, com hi ha amb els llibres? És a dir, en aquests moments no existeix. Això és una figura que potser en un futur existirà.
1: Sí que existeix.
0: Existeix, eh?
1: Sí. Quan tu acabes un videojoc, generalment es posen els traductors que ha implicat el tema de localització, etc. I inclús hi ha molts desenvolupadors, sobretot indie, hi ha una comunitat catalana molt bèstia, molt potent, i amb uns estàndards de qualitat que jo crec que són envejables per altres comunitats lingüístiques, que precisament tenen un reconeixement molt gran i se l'han guanyat.
0: Doncs som al Generació Digital. I us hem de dir que a la web Cròniques del Teatre de les Ombres podem llegir sobre cultura, sobre IA, tecnologia i societat. Algunes vegades hem parlat al nostre programa de la problemàtica de la IA en alguns estudis. De fet, estudis de videojocs, va haver-hi doncs, alguna moguda certament important de que havien entrenat doncs, alguns models per després doncs, intentar doncs, fer fora a gent que treballava en aquells estudis, etc. Avui que tenim aquí, i com que aquesta setmana només s'està parlant d'una cosa, que és aquesta que de fet ha sortit com un bolet, d'un dia per l'altre, totes les persones que estan fent, o totes les empreses que estan fent videojocs, o una part, doncs han posat el crit al cel i han començat a dir, a donar-nos por que, compte, que tota aquesta intel·ligència artificial que estem creant, doncs, de fet, ha sortit, ens pot directament matar, eh? Aquestes estan les paraules. Què en penses de tot això que s'està creant als mitjans?
1: Doncs, en primer lloc, que s'està repetint coses que s'han portat a l'accés de l'acceleració. En segon lloc, que això només ho han dit empreses estatunidenques o occidentals, no escoltaràs una empresa russa, xinesa ni res d'ino. I més enllà d'això és aquest petit humor que podem fer de, ostres tu, la intel·ligència artificial, en aquest cas generativa, ho pot fer tot menys acabar de donar els beneficis i el retorn que esperen els accionistes. Ai, perdó, se m'ha escapat. Però jo ho veig més com una partida d'escacs en el qual està entrant molt el màrqueting, també perquè estan intentant forçar una regulació també per treure's de sobre la competència local. És a dir, hi ha molts models que són oberts, que es poden fer servir en local, i amb la regulació jo crec que el que s'està buscant és treure's aquesta competència de sobre. Igual com més enllà de que certs components informàtics estiguin pujant molt per l'ús precisament de la IA, però també evidentment hi ha una especulació, i jo, però és una opinió personal, segueixo pensant que hi ha un interès més ocult d'evitar que qualsevol pugui tenir el seu model a casa, per dir-ho així.
0: Creus que en algun moment es pot perdre el control d'un algoritme, d'alguna resposta d'aquesta IA? És a dir, que facin que la intel·ligència artificial faci coses que ni t'esperes?
1: Sí, evidentment.
0: Que agafi recursos d'una altra banda o... No, sí?
1: Sí, perquè vulguis o no, pensa que la majoria d'intel·ligències artificials generatives, o aquestes tan potents, que es fan servir tant, funcionen per objectius. És a dir, és com si diguéssim, d'una manera simplificada, que elles tenen el seu propi sentit de la vida, que és acomplir X objectiu. No tenen una percepció del temps com nosaltres, es dubta inclús del tema de la consciència, però clar, recordem que l'ésser humà encara no sap definir del tot la consciència, amb la qual això ja són altres temes. Però tot això ens porta al mateix de sempre. Dius, si un sistema així, en un estat primitiu com el que està avui dia, ja pateix al·lucinacions, se l'ha de limitar, no? Com un nen petit, fins a cert punt, no? Se li han de posar límits, explicar bé el que pot fer, el que no. Tot i així sempre hi haurà un risc. Però clar, també tenim el risc, sempre el tenim, amb un cos orgànic, de patir un aneurisme en qualsevol moment. I no per això vivim tota la vida collonits. Sí.
0: Certament. És professora també de ciberseguretat.
1: Correcte.
0: Una de les temes que ha sortit també de la IA és que cada vegada serà més complicat que una paraula de pas no sigui, doncs, agafada. Això és així? És a dir, a nivell de seguretat, la IA ens pot comprometre?
1: Bueno, però això com tot. Serà més preocupant quan comencin a haver ordinadors quàntics.
0: Sí.
1: Aleshores sí que hi ha, jo crec que els passwords...
0: Haurà de canviar una mica la...
1: Exacte.
0: Sí, sí, sí. El tema aquest dels ordinadors quàntics, pot ser que un dels problemes és que la temperatura, oi? La temperatura d'un lloc determinat de l'ordinador ha de ser molt baixa, no?
1: Exacte, gairebé del zero absolut.
0: Exacte. I poden fer més d'una cosa alhora, no?
1: Bueno, generalment, per simplificar-ho molt, calculen el 0 i l'1 alhora. Amb la qual això porta a una velocitat de processament acollonant. Perdó.
0: I cap on creus que anirà la seguretat quan arribi això?
1: Doncs, més que seguretat, jo el que voto és per algun tipus de centralització, molta regulació, intent de monopoli empresarial, corporativista i estatal, i més que res, degut a la potència, més que tenir els nostres propis equips, tal com funciona el sistema, voto més per llogar una part de l'ús d'un d'aquests ordinadors quàntics.
0: Ah,
1: és la sensació que em dona.
0: Molt bé, molt bé. Per cert, i tornant a Fractalis, en quants videojocs has treballat per provar-ho?
1: Uf, doncs més de 140, molts fracassos entremig també, però això, més o menys uns 140 i alguna
0: cosa. Fracassos per què? Perquè no podies entrar o perquè era difícil?
1: De tot.
0: És el que deies tu, que no estaven pensats perquè s'ho tornessin a obrir? O...
1: Exacte, de tot, de tot, absolutament de tot. Des de problemes de codificació, des de com extreure els recursos, de com tornar-los a posar i que no peti res, ha passat de tot.
0: És que estic pensant que videojocs, sobretot japonesos, on hi ha molt text, etcètera, És una eina meravellosa per descobrir fins i tot videojocs antics que es puguis tornar a jugar.
1: Sí, no, per això també vaig fer coses inclús per extreure de ROMs antics. I també una eina, que no és que sigui molt novedosa, però la vaig fer una versió molt simplificada perquè qualsevol entengui com funcionen els recursos gràfics de segons quins jocs antics. Perquè, clar, moltes vegades pensem que tot és text, però hi ha vegades que són realment imatges amb text.
0: Sí. Sí, sí, i que van alhora i que, no, que funcionen perquè ho estàs mirant al moment.
1: Exacte.
0: Moment. Molt bé, doncs Júlia Rossell Saldanya, que és docent investigadora independent, com dèiem, especialitzada en tecnologia, intel·ligència artificial i cultura digital. La podeu llegir, com he dit, en Cròniques del Teatre de les Ombres. De fet, et pots subscriure, no?
1: Correcte.
0: I escrius sobre tot això que hem dit... De manera gairebé setmanal, no pot ser? O
1: setmanal o bisetmanal. M'agrada alternar amb algunes vinyetes que fa una de les meves IES, que es diu Gepi, que inclús té la seva pròpia firma.
0: Molt bé. No enganyes a ningú, eh?
1: No. I, a més, m'agrada fer reflexions en general. Algunes potser pesen massa intenses o massa profundes, però a mi m'agrada fer reflexionar i compartir les meves reflexions. Per tant, qui vulgui llegir és benvingut.
0: Doncs, Júlia, moltíssimes gràcies per haver estat al Generació Digital i espero que no sigui l'última vegada que ens acompanyis.
1: Ai, moltes gràcies per les teves paraules. Espero tornar a venir.
0: Gràcies.
2: Una mirada diferent als videojocs.
3: Per aprendre, pensar i somiar.
4: Oi! Diana!
5: I want to make you a spy.
6: When you're ready, Bond.
7: Astronauts for hire. The lucky ones got filthy rich.
2: Passió pels videojocs. Generació Digital. Amb Albert Murillo.
8: Els diumenges a les 10 de la nit. A ICAT.
0: Pazos, no et vull posar de mal humor.
9: Més?
0: Sí, perquè té una mica a veure. La Neo Geo nova aquesta, que tu també has comprat.
9: Tristament.
10: Que tampoc tens, encara.
9: No, és que... ni sé si tindré.
0: Hi ha hagut una notícia que...
9: Ho aplico.
0: La retrasen, no?
9: L'ha retrasat un any.
0: Sí, un any.
9: A mi ningú m'ha dit res encara. Encara estic esperant que...
0: Això vol dir que encara no és oficial?
10: Un correu o
9: alguna cosa,
10: no?
9: Jo crec que és bastant força oficial, eh? Però a mi no m'ha arribat res. Què passa? Que vaig cometre l'error, Eli...
10: Sí.
9: De mirar qui és realment el dueño de tota aquesta història.
10: Després d'haver-ho comprat ja.
9: Sí.
0: Darrere hi ha l'Aràbia Saudita. Alguna vegada ens ho ha dit l'Albert García. Però tu vas una mica mirar qui era...
9: Jo la compra no la tenia, jo no ho sabia.
0: Ja.
9: No sabia qui era SNK. Ja és... però és un... És de tota aquella gent, potser...
10: Dels dolents.
9: Potser el... Però el top.
10: El top dolent. Mare meva.
11: Retornar, no?
0: Mira.
9: Aquí està. Però és que era el meu regal de la meva vida.
0: És com Michael Jackson, al final continua. Jo continuo escoltant el Thriller. Sé que ell era una persona demencial, però l'obra la continuo escoltant.
9: Hi ha una probabilitat molt elevada de que quan arribi torni, sí.
0: Sí, eh?
9: Sempre em podeu regalar una Neo Geo vosaltres, vull dir... Si no la pago jo...
10: Vindria del mateix senyor.
9: Bueno, però els diners no els he posat jo.
10: Això sí. Tenim algun altre tema per reenfadar el...
0: No.
10: El Pagos, que ha sortit ben enfadat d'aquí.
0: Mira, un acord entre Netflix i Sega que s'ha explicat i que doncs, hi haurà, començarà a haver-hi pel·lícules o projectes de pel·lícules d'aventures de Sega que aniran a la plataforma de Netflix, com el Crazy Taxi. Que, bé, el videojoc Crazy Taxi és un joc que a mi sempre m'ha agradat molt, és aquell que portaves un taxi a lo loco.
11: Anava a dir, recordo atropellar molta gent amb aquest joc,
0: exacte,
11: no?
0: Jo...
11: Com fas una sèrie d'això? Quin argument tindrà?
0: O pel·lícula, no? Ja. Que dius, com serà?
9: Agafes l'escena de Jungla de Cristal 3.
0: Sí, és veritat.
9: I fas una sèrie d'això.
10: Tota la tona, no?
9: L'escena del taxi i ja ho tens.
0: Sí, sí, sí. Després, aquesta setmana, també us volíem dir que s'està fent el Tokyo Game Show i que en aquests moments, quan esteu escoltant això, l'Albert García...
10: Hi és, no?
0: Hi és. L'Albert García ens explicarà moltes coses, perquè ell darrerament va molt al Japó, no sé si us heu donat compte.
10: Sí, últimament.
0: No? El conviden a Nintendo i tal. Ens explicarà una cosa que, de fet, ja va fer en alguna època al Japó, que es queda amb uns amics, agafen una furgoneta i van a comprar videojocs retro. Aquesta vegada, a més, ho fa amb un tipus de gent que és amant d'aquest videojoc retro, però a més fan parades culturals. que vaig dir, ah, això està bé, pues almenys.
10: És una ruta.
0: És una ruta.
10: És una sortida de diversos dies. Tampoc m'imagino l'Albert García en una furgoneta fent ruta, eh?
0: No?
10: No.
0: No?
10: Bueno.
0: Posarem aquest tall.
10: No sé.
0: Veure,
10: no sé.
9: Sí? Estic una mica amb tu.
10: A lo hippie?
9: Sí. Sí. Però bueno, tu.
10: Però sí, sí.
0: No, sí, sí. Ell, jo crec que ell no condueix i el porten damunt i avall de botigues, rere botigues,
10: amb
0: el que fa molta gent, que és doncs, anar a buscar aquest material, que després sí, imagino però, que juga a casa o que...
9: Però aquests amb els que va saben on anar.
0: Sí, sí.
9: I saben on mirar.
0: Molt, molt.
9: Tu no sabries on anar.
0: No, no.
9: O sigui, com ells, no, són sí, molt llestos.
10: Sí, sí. Però són japonesos.
0: No, si són catalans. Bé, no, catalans i valencians, ja. Ah, i, de fet, un d'ells és el David Jaume Andreu,
10: sí,
0: que allà, en aquests moments, està presentant el Dench Attack.
10: Sí. Dench Attack. Sí, sí.
9: Ha vist el que ha muntat? Que tenen
0: preciós.
9: Un vagó de tren allà, superxulo, de color groc. Més maco.
0: Tinc ganes de saber, que, i que segurament ens ho dirà l'Albert, com s'està rebent aquest videojoc de trens skateboards al Japó. Perquè ja són com molt amants del tren, no? I...
9: Jo crec que bé, eh?
0: Sí, oi?
9: Jo crec que sí.
0: Sí, sí.
9: Jo crec que es podria pagar un sopar al Joan Andreu un dia.
0: Sí, diu que sembla ser que li anà molt bé, eh?
9: Sí, sí, sí.
0: Que jo me n'alegro molt per ell, eh?
9: Jo i tant.
0: I, Reb, abans d'acabar, aquesta pel·li del Resident Evil.
11: Té molt bona pinta. Sí. Ara just estan traient els trailers.
0: Sí.
11: Ostres, comença divertit i quan li diuen següent entrega o següent cosa a recollir, no sé, on, no sé quin lloc de Raccoon City, tu.
0: No,
11: i tot ser, il·lusionat, nen.
0: El director sembla ser que és com un amant del videojoc i per això tothom està molt a pas.
9: Bueno, se l'han tirat al coll, eh?
0: Sí?
9: Clar, perquè va sortir el tràiler. Jo vaig anar al tràiler, vaig dir, ostres, que raro, que no s'assemblen... Sí. O sigui, vull dir, no hi ha res del joc, saps? Però ja està, ja veurem. I es veu que la gent s'ha enfadat perquè no és el joc. I el tio ha dit, és que jo no volia fer el joc, jo volia fer una història dins.
11: Clar, paral·lela.
9: I jo crec que és el de Weapons, i vull dir, que jo crec que callarà més d'una boca aquest senyor, eh? Vull dir.
0: Molt bé, doncs les boques ara les callem tots perquè s'acaba el programa. Que trist, eh? Perquè no ho havia d'haver fet. És de la ràdio dels anys 70.
9: Molt benignat, molt benignat.
0: Però bueno, és igual, escolta'm, endavant. Gràcies per fer el programa d'avui.
11: A tu. Gràcies a tu.
0: I oients, ens escoltem altre cop la setmana que ve. Adéu-siau.

0: Hi ha cançons que no s'escolten, s'assaboreixen. Música i músics per descobrir. Una selecció feta amb calma, criteri i bon gust. Delicatessen, amb Albert Puig, de dilluns a dijous a les 11 de la nit a ICAT.
1: Escoltes ICAT.

0: Jazz Batussi, amb Dani Nelo.
1: Molt bona nit, moltíssimes gràcies per ser amb nosaltres. Benvinguts una vegada més a Jazz Batussi. Durant la pròxima hora navegarem per l'univers del jazz recorrent els seus confins i les seves galàxies. El meu nom és Dani Nelo i us he preparat la selecció musical per aquesta nit. Aquesta setmana parlem de repressió policial, condemnes injustes, abús de poder i corrupció. El blues, el jazz, el soul i l'esca posats del costat dels perseguits. Cançons de resistència, ràbia i desobediència contra l'autoritat. Quan la llei apreta, la música respon. Arrenquem amb la revolució de Nina Simone. Benvinguts al Jazz Batussi.

Hem començat amb Nina Simone, una dona que amb la seva actitud, el seu piano, la seva veu, cantava a les 40 al sistema. Amb temes com aquest demanava una reacció del poble, una revolució per trencar amb dinàmiques racistes, corruptes i d'abús de poder que es vivia als Estats Units dels anys 60. Bé, res és que hagi canviat massa, la veritat. El tema que hem sentit es deia així, Revolution, i pertanyia a l'àlbum To Love Somebody. Doncs ara, de Nord-Amèrica, viatgem fins a Granada per escoltar com Amparo Sánchez s'aliava amb la Broken Brothers Brass Band, la Brass Band agermanada, per dir-ho així, amb el cantant basc Fermín Muguruza. Junts van gravar una versió en clau New Orleans del Police on My Back dels Clash. Això es diu La Setmana. La Setmana.

Així sonava la versió de Police on My Back, el tema dels Clash, en mans d'en Paranoia i Fermín Muguruza. I d'una brass band passem a una big band, ni més ni menys que la de Count Basie, que amb la veu de Jackie Wilson al capdavant interpretaven el Chain Gun, el tema que va compondre Sam Cooke i el seu germà Charlie Cooke, i que parlava dels presos que treballaven a la cadena, a la Chain Gun, presos que feien les pitjors feines en règim quasi d'esclavatge, els treballs forçats. Això és Chain Gun.

Així sonava l'orquestra de Count Basie amb la veu de Jackie Wilson amb aquest Chain Gang. I no abandonem el sou de les big bands. Ara sentirem l'original jazz orquestra del taller de músics acompanyant la veu de Big Mama Monse. Junts van gravar una versió fantàstica del Send Me to the Electric Chair, el tema composat per George Brooks i que va fer popular la gran Bessie Smith. Jutge, jutge, envia'm a la cadira elèctrica.

Sentíem primer la veu de Big Mama Monsey i després hem anat amb el saxofonista Archie Shepp, que amb aquest Attica Blues denunciava l'actuació policial per reprimir un motí a la presó d'Àtica, a l'estat de Nova York, i que va costar la vida a 39 persones. Segueixes a la sintonia d'ICAT, això ja es va tu, i avui estem escoltant temes contra la llei i l'ordre, repressió policial, condemnes, abús de poder, corrupció, etc. Ara anem fins a 1968, any en el que el saxofonista i band líder Pee Wee Ellis va compondre per James Brown el tema Say It Loud, I'm Black and I Am Proud. Va ser composada i gravada en un moment especialment dur en què la tensió racial als Estats Units era insuportable i la repressió policial era especialment sagnant. Convertir una proclama com aquesta, digue-ho fort, soc negre i n'estic orgullós, i col·locar-la al número 10 del Billboard del pop americà, va posicionar a James Brown com una figura política i cultural important i poderosa.

Així sonava aquest cant col·lectiu dirigit pel padrí del soul, James Brown. I ara anem amb una altra veu del soul, la de Charles Bradley, un home que no us diré que va ser un Sixto Rodríguez, un Sugarman, però sí que va ser un cantant que va passar anys i panys desaparegut, quasi retirat, i no va ser fins al 2000, a principis del 2000, que va tornar als escenaris i ho va fer amb èxit. Ho va fer de la mà del segell Dubtone. Va morir al 2017 i va deixar un buit important en l'escena del soul contemporani. Avui el fem passar amb aquest Canvia pel món, Change for the World.

Era la veu del gran Charles Bradley. Deixeu les armes i agafeu aquest amor, deia. Hem de canviar el nostre amor, hem de canviar pel món. Change for the world. Moltes coses haurien de canviar. Sí, senyor. Seguim amb més temes contra la llei i l'ordre establert. A veure si canviem quelcom. Ara anem amb dues xifres. Els números 54-46, que eren els números d'identificació de la presó assignats al músic Toots Hibbert durant la seva condemna de 18 mesos en una presó jamaicana després de ser arrestat per possessió de marihuana. Això passava l'any 1966. D'aquests nombres, Toots en va fer un tema que es convertiria en un clàssic de Toots and the Maytals. I avui el sentirem de la mà d'Ernest Ranglin. 54-46.

La ració, primer hem anat amb la guitarra d'Ernest Ranglin i després de Jamaica hem anat a Lubbock, Texas, per escoltar els Crickets, la banda que acompanyava originalment a Buddy Holly. Els hem sentit en I Fought the Law, Jo vaig combatre la llei, un tema superversionat des de Bobby Fuller Four, els Clash o Green Day. I ara ens n'anem a un món ple de cordes, de guitarres acústiques i virtuosisme. Escoltarem la versió que Tommy Emmanuel fa del clàssic de Johnny Cash, Folsom Prison Blues.

segueixes a la sintonia dedicat, això ja és Batussi, i ja saps que pots tornar a escoltar i compartir aquest i tots els capítols Batussi al podcast iCat.cat i a la superplataforma 3Cat. I ja que hem posat un peu al món del country, deixeu que seguim parlant de presons, presos fora de la llei, de cel·les, aquesta en concret la cel·la número 33, i ens la fa escoltar David Alan Coe.

Deien de David Alan Coe que no era el més conegut dels Country Outlaws, però sí era el més fora de la llei, per alguna cosa serà. Maniacs, les bales xiulen a prop de les nostres orelles, se'ns acaba el temps, hem de marxar abans no ens engarjolin o ens cusin a patades. Marxem amb Terence Martin i Kamasi Washington. Això es diu Peu de Porc.

0: Jazz Batussi, amb Dani Nelo.
1: Noies, nois, nois, noies, això s'acaba, no hi ha temps per més. Avui hem tingut temes contra la llei i l'ordre. Espero que us hagi agradat. El meu nom és Dani Nelo i, com sempre, serem aquí el proper diumenge al mateix lloc, a la mateixa hora, amb més música i històries. I recordeu, deixeu que el Jazz Batussi entri a casa vostra.

tot el que pots fer al web Dicat també ho pots fer a l'app. Els podcasts de tots els programes, emissió en directe, les Dicat tapes, les experiències, els concerts, avançaments i molt més. Baixa't l'aplicació Dicat i connecta amb la ràdio inquieta allà on siguis.

0: divendres. Ja està, s'ha acabat la setmana. I ara què? Doncs apuja el volum i entra a casa Babylon. Música urbana, ritmes del món, fusió, mestissatge i molta festa. Amb Marc Isern i Rubén Sierra.
1: Ella no capa a l'alterrat, fumant la verdura sempre de proximitat.
0: Divendres a les 8 del vespre, Casa Babylon. El cap de setmana comença i cap.

0: Escoltes ICAT.
1: Som fictícies, àcids convençuts amb somriures fingits. Si estem totes tristes vora un precipici.

0: from me.
1: I si les cançons poguessin parlar, què explicarien? Històries secretes, amors, desamors, mogudes i alguna que altra sorpresa, perquè una cançó mai és només una cançó. De dilluns a dijous a les 9 del vespre, al Celobert, a ICAT, amb Lluís Gavaldà.

Quan el sol s'amaga, el cap de setmana es transforma a ICAT. Els vespres i les nits s'omplen de ritme, descoberta i cultura de club. Tant dissabte com diumenge a les 8 del vespre, Pista de Fusta, la tria musical més elegant amb Miqui Puig. Els dissabtes la nit es fa gran. A les 9, l'electrònica de Beats per Minut. A les 10, les novetats de Song Hunter. I a les 11, el viatge musical del Futimer. I els diumenges a les 9, l'univers de les gates. A les 10, els videojocs de generació digital. I a les 11, el grup de Jazz Batussi. Dissabte i diumenge, la teva banda sonora és ICAT.